0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Aparem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: 26. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

puja al terrat una estona i discrepa secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. No et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva i, si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular, o com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat, perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot, la invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant, i tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen, i que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern, és parlar de drets i de salut, i també de respecte, de tractar-les com el que són, atletes d'èlit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no solo a les ecografies, però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada. Amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la licenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on... i conèixer una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista, i després a nivell més concret del treball de la concentració treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímuls ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, l'esport se treballa o se treballa de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física, i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, bueno, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení, i sobretot el tema de les interaccions relacionals que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. Este no només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, que aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí, sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg del esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball dels esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí, i és la base, la qualitat dels entrenadors, que en aquest cas hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, sí, sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? Estem, i cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan bé les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sona.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Que va, es que yo estoy bien, no necessito un psicòleg, no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia el que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu, no? S'ha de treballar molts aspectes, i en

també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren, testosterona que ens posa bastant a potató i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí, no sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps estufando, té?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...?
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí, al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
6: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no?
7: Un actor
0: i una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne.

0: I després la Bella Hadid és una model que, bueno... Bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
1: Ah, sí.
0: I ella és la Gigi.
1: Bueno. Molt bé. Don, i per últim anem al Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
2: Molt bé.
1: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui sí. No? El segueixes? El tens allà controlat?
2: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
1: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos, i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
3: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta, d'aquelles que són una mica difícils de respondre, i jo m'incloc, i és... A vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure, Júlia.
3: Va, començo jo. Jo penso que... potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres... És que depèn. Si acabo de menjar, pues no. Perquè em veig més inflada.
1: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar.
3: Sí.
1: Ostres.
3: Prefereixo no vestir-me, no provar-me res.
1: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
0: Depèn del dia. O sigui...
1: Depèn del dia.
0: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
1: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
0: Sí, sí, em desespero a vegades.
1: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja. Aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no?, i tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
2: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
1: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
3: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en biquini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
1: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant les teníeu quan éreu més petits? És a dir... Quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
0: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
1: no
0: em donava igual, o sigui...
1: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
3: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària. Era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
1: Jordi, tu també penses igual, no?
2: No.
1: No?
2: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
1: Ostres.
2: Llavors, pues sempre ha sigut...
1: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
2: Bueno, depèn del...
1: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
2: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
1: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
4: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
5: Sí, Jo la veritat és que soc molt feliç amb el meu cos.
6: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
7: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
4: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
5: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquen.
8: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
4: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
5: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
8: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
9: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
4: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
5: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro, perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
8: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
7: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
1: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
2: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé... Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
1: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
2: Alt, fort...
1: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
2: Els anuncis de colònia.
1: Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal... On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sí que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
2: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
3: Coincideixo.
1: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
3: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar... dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit dels estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el teu cos.
1: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com... Ho vaig detectar i...
3: No, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè, o sigui, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
1: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a Bianca, Júlia... Bianca, digues.
0: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i... I jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria, perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig, no sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius, mm-hmm. a mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
1: Com canvia també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
0: I bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava i, clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
1: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
3: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
1: Tu has sigut aquest company.
3: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho. I pensa molt.
1: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
10: No,
1: Jordi?
10: No.
1: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
0: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de, o sigui, de primer d'ESO... amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
1: I vas caure també tu, no? Una mica.
0: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
1: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
0: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
1: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
10: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me recordo que m'oien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
1: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
10: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
1: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
10: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
1: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
10: t'era
1: una mica igual?
10: Home, m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
1: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
10: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
1: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
10: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
1: Uh-huh. I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram... Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
3: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
1: I ara no els veus?
3: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que es mostren tal com són.
1: Sí, hi ha una mica més de diversitat.
3: Sí.
1: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
10: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
1: Jo veig una mica perillós, a vegades, a les xarxes socials, quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
0: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
1: Clar, exacte, això
0: quin és... Quin porta 20 capes de filtre i quin és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
1: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
11: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
12: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
13: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
14: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
4: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
13: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
15: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima i, en canvi, la dolenta és una noia més grassa, lletja...
14: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
16: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat, realment.
6: També és veritat que crec que ara ja, actualment, s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
1: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
0: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
1: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
0: Exacte. I... Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Mm-hmm. Llavors, bueno...
1: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
0: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
1: La cintureta la així cintureta, de petita, no?
0: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
1: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
10: Sí, crec que sigui...
1: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
10: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal... de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
1: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia?
3: A veure, depèn molt, perquè, clar... Els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
1: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
3: claro,
1: no?
3: Llavors,
1: és molt interessant, això.
3: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
1: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Pel físic,
17: Jo penso que, en tant el físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
1: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
3: Sí.
1: Us agrada?
3: Sí.
1: Sí? Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
3: Les dues.
1: O...
3: Per ninguna.
10: Les dues.
1: Per cap,
0: Per cap, sí.
1: Perquè,
0: perquè m'agrada.
1: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
3: Passió.
1: Tu, Jordi, no estàs dient res.
10: Les dues.
1: Sí?
10: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
1: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
10: Sí, vaig arribar a obsessionar.
1: I que t'afectava,
10: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
1: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
10: Has dit un altre punt o...
1: Gaudeixes de l'esport, ara?
10: No, perquè no m'agrada.
1: Ah. Va. Però practiques, m'has
10: Practico
1: dit,
10: Practico per salut.
1: Vale.
10: faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
1: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
17: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
1: I les talles són realistes o no?
17: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, clar. I si em provo la talla S, és més petita, i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
1: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? A vosaltres també us passa una cosa així, no?
18: Sí.
1: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a... voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà tan ben embolicat.
17: Un pa.
1: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè pot ser de fuet, pot ser de formatge...
17: Ostres,
1: opa, no és d'embotit, eh?
17: Ho llegeixo?
1: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
17: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
1: Escriviu que la vostra companya Xènia vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
3: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
1: Uh-huh,
3: ja de primeres.
1: T'aproparies, per tant.
3: Sí, i de normal si està fent això... Jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar, llavors el que necessiten és una abraçada.
1: Molt bé,
3: o sea,
1: ostres.
3: No, ni dir-li no facis això, sinó
1: clar, no
3: una abraçada.
1: No fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
3: Ja.
1: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
10: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, ella en aquest cas, però també crec que per una part... crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
1: Per tant, tu et plantaries com a amic i diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
10: I t'ajudo, exacte.
1: I si I no donaré una... vol...
10: Aquí ja...
1: Perquè tu li volies una abraçada com a ella, Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
10: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li...
1: Eh?
10: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur...
1: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment de menjar. Bianca, tu què faries?
18: Jo primer li preguntaria, i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol... doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas.
1: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
18: Exacte, però no parlar...
1: Que no el llenci a la paperera.
18: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la seva.
1: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, l'adult, que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
17: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sí, més a més, com ha dit abans, i que... entengui d'una certa forma no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca,
17: sí.
1: No? Que aquella estona sigui bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
17: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
17: Jo crec que l'últim, com es deia?
1: L'últim és el Biel, el que
17: el
1: diu
17: Biel,
1: de les flexions.
17: Jo crec que ha caigut una...
1: En una trampa.
17: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors... Clar. Aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó per la meva.
1: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta, potser
17: sí,
1: llegint alguna cosa o algun assessor, no?
17: I que... ja sense pati un dels dos.
1: Molt bé, per tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí, segurament. Jordi, tu què, amb qui deixes sense pati, la Daniela, el Roger o el Biel?
10: Ho tinc molt clar, la Daniela.
1: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
10: sí,
1: m'ha mirat malament.
10: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
1: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
10: No sé què li diria, però...
1: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
10: clar,
1: part
10: no
1: teva
10: sé,
1: està clar.
10: És que no sé què li diria. Li diria, pues, que està malament, que... Freixir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
1: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
18: Jo deixaria fora la Daniela.
1: Ai.
18: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
1: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
18: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
1: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
18: És més coses que gorda.
1: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
17: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
1: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la
18: Daniela.
1: Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
10: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca... A la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
1: Clar, jo vull fer-vos una pregunta, perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
10: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot... Crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot, que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
1: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
18: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
1: sí, hem d'acceptar-ho ja.
18: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. Mm-hmm. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
1: I et serveixen aquestes xerrades?
18: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors... Hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple. Ara mateix.
1: I com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
17: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment, parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica en nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho. Com
1: acompanyar,
17: sí,
1: també.
17: Sí, exacte.
1: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia.
3: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
1: deia també
3: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
1: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser haurien de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
18: Sí. Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que... doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
1: Que bo, això, no?
18: Sí.
17: Jo també.
18: Sí,
1: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu. No?
18: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
1: I tant.
18: No sé.
1: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
18: sí,
1: no?
18: Exacte.
1: I al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
10: Les famílies apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes... Crec que, sobretot, la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
1: I tant.
10: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
1: Clar.
10: Crec que han de ser ells... que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
18: Sí.
1: Potser, no dic que ho facin malament, pobra, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una...
3: Però la brometa.
1: La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
18: Sí, penso que cal també educar els pares perquè veure, per exemple...
1: Cal un podcast per les famílies, eh?
18: Exacte, que ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
1: Yeah.
18: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
1: clar,
18: saps?
1: Pot ser, sí. La resta, què en penseu d'això?
17: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però... Ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
1: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
3: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
10: Jo crec que amb el que em quedo és... que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Bianca, tu amb què et quedes?
18: Jo, primer de tot, si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por, i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... amb el pare del teu amic, el que sigui, però busca ajuda.
1: No t'ho quedis per tu, no?
18: Exacte, perquè és que després això surt.
1: I
18: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
3: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat, he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven flàccides a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afcadio Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a boscos encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet, i tot i així sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles i els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria i segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: L'hora del podcast.

0: Sabies que...
1: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.

0: La bona música a Music Kalash.
1: Chang이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic. Parlem de cuina.
5: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: L'Espai Sardana és un programa fet per a gaudir de les sardanes. Per tant, el d'avui divendres 20 de febrer no serà pas diferent. N'escoltarem de diferents estils, com sempre. N'hem triat una de no compositora. Ens dedicaran unes paraules a alguns compositors. Complirem amb les vostres peticions i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Som-hi, doncs, i comencem.
2: Si connecteu amb Ràdio Mollet, el divendres a aquesta hora, l'Espai Sardana us diu «Ja sóc aquí».

0: Tal com us dèiem, ja sóc aquí, l'Espai Sardana, però és que també és el nom d'aquesta composició obligada de tenora, d'en Conrad Saló i Ramell. Estrenada a Vilanova i la Geltrú l'any 1978, l'hem gaudit amb la cobla rossellonenca Sol de Banyuls.
1: Dins del repertori de la ballada d'aquest diumenge a Sant Cugat del Vallès, on vam poder ballar amb la cobla juvenívola de Sabadell, hi trobarem a la Feli, d'en René Picamal i Coma. Estrenada l'any 2014, va guanyar l'accèssit al Premi Sardana de l'any. L'escoltem amb la cobla Ciutat de Girona.

0: La Cobla Ciutat de Girona amb la sardana A la Feli, del músic i compositor de Perpinyà, en René Picamal i Coma.
1: Bona tarda, Esteve Sureda de Vilablareig. Com anem? Ens agrada que tornis a ser aquí i ja pots demanar, cap problema. Avui escoltarem la composició Artés, Sardanes i Amics, tal com vols. Està dedicada als 50 anys dels Amics de la Sardana d'aquesta població del Bages, on s'hi va estrenar l'any 2016. És del músic i compositor de Berga, en Lluís Pujals i Carretero, i l'anem a gaudir amb la principal de la Bisbal, de la que l'autor en va formar part com a instrumentista de tible.

0: Alegre composició, Artés, Sardanes i Amics, d'en Lluís Pujals i Carretero, amb la principal de la Bisbal. Esteve, salut i sardanes, i a reveure.
1: Montserrat Oliveres, estem contentíssimes que escoltar sardanes t'alegri el dia i de sentir-te amb aquesta alegria. Hem escollit per a que dediquis a tothom que escolta aquest programa una composició d'en Jordi León i Royo de l'any 1972 que porta per nom Flor d'hivern. La copla és la principal del Llobregat, però primer escoltarem unes paraules del seu autor.
2: Amics oients, sóc Jordi León i us ho saludo molt cordialment a tots els oients de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Per mi és una satisfacció dirigir-me a tots vosaltres i desitjar-vos que per molts anys pugueu seguir sentint, escoltant i ballant sardanes. I jo també, sóc molt feliç amb les meves composicions i els dies que vaig a tocar, com avui també, m'ho passo molt bé, perquè la sardana sempre ha format part, una part important de la meva vida. Una abraçada molt forta a tots.

0: Montserrat, esperem t'hagi agradat Flor d'hivern, d'en Jordi León i Royo. La copla era la principal del Llobregat.
1: I aquesta primera part l'acabarem amb una sardana de l'Anna Abad i Gils, que va dedicar als seus avis. La seva estrena va tenir lloc a Tarragona, la seva ciutat natal, l'any 2009. El nom és 50 històries per explicar i l'enregistrament és de la copla Reu Jove. En acabar d'escoltar-la, així com la salutació de l'autora, farem la mitja part i, a continuació, més espai sardana.
2: Hola, sóc l'Anna Abad i res, una salutació i una abraçada ben forta als amics i amigues d'Espai Sardana de Ràdio Mollet i molt agraïda perquè ens poseu les nostres sardanes.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Recordar-vos que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. A les nostres xarxes també podeu veure fotografies i vídeos de les activitats sardanistes a les que assistim. Entre ells... els nostres vídeos fets en 360 graus.
2: I si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: L'any 1950 es va estrenar la sardana amb la que hem iniciat el repertori d'aquesta segona part. D'en Francesc, Joanola i Reixac és Taradell i la cobla que escoltàvem, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: I tot seguit, una sardana per complir amb una petició, la de la Mercè Bastida. Gràcies per les teves paraules i tal com demanes, direm a qui dediques la sardana, així com una abraçada ben forta. Són a la Maria, l'Helena, la Montserrat, a tots els que els agraden les sardanes i per a la Cati Vilardell i en Vicenç. Gaudirem d'una composició d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo, que és de lluïment de dues tenores i que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal, amb els solistes en Ferran Mias i Jordi Carreras. Estrenada l'any 2019 a Girona, porta per nom Bisbalencs de Cor Immens.
2: Hola, sóc el Xavi Cassanyes, compositor i director. Vull felicitar el programa de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet per aquesta difusió i aquesta elegància que tenen en fer la informació sardanista. I bé, jo sóc un compositor nascut a Barcelona i que fa ja uns quants anys que em dedico a la música de forma professional, bé, de fet tota la vida, i és una passió per mi la sardana, una cosa increïblement difícil de descriure perquè és tan bonica que les paraules no ajuden. Jo porto escrites una seixantena llarga de sardanes i la majoria d'elles en l'època de joventut, que és quan vaig començar a escriure, són escrites entre Cadaqués i Tossa de Mar, però perquè parlen del tema recurrent, que és una miqueta doncs, el mar, els seus colors, les seves olors, la seva gent, sobretot. Bé, doncs espero que disfruteu molt de la sardana i que no deixeu mai de seguir aquest fabulós programa de l'Espai Sardana a Ràdio Mollet. Moltes gràcies.

0: Mercè, quina sardana, no? És bisbalencs de cor immens, sardana de lluïment de dues tenores, d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo. La interpretació és de la principal de la Bisbal, amb els solistes en Ferran Mias i en Jordi Carreras.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 21 de febrer. Ballada a Barcelona a la plaça de Carles Pi i Sunyer. A les 11, amb la Copla Maricel. Ballada a Ripollet, a la Rambla de Sant Esteve. A les 12, amb la principal del Llobregat. Diumenge, 22 de febrer. Doble ballada a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, a 11:15, amb les coples Mediterrània i Juvenívora de Sabadell. Audició a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església a 11:00, amb la Copla Contemporània. La 23a trobada de plecs sardanistes de les comarques barcelonines, a Sant Feliu de Codines, a partir de les 10 del matí. S'hi celebrarà l'Assemblea General Ordinària. Tot seguit, a les 12, concert amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a 16:45, doble ballada amb la mateixa copla i s'hi afegeix la Juvenívola de Sabadell. Ballada a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça del Poble, a les 12 amb la principal de Banyoles. També a les 12, ballada a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la Reu Jove. Audició a Castellbisbal, a la plaça de l'Església, a les 12 amb la Copla Viladolesa. A Cardedeu hi haurà la Montgrins, amb una ballada a la plaça de Sant Corneli a les 12 i a la tarda amb un concert al Teatre Auditori a les 6. Ballada a Terrassa, a la plaça del Segle XX, a 1:15 amb la principal de Terrassa. Audició a Cassà de la Selva, al pavelló polivalent municipal, a 16:45, amb la Salvatana. Dilluns, 23 de febrer. Concert a Barcelona al Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7, amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: Després de l'agenda, en la que hem mencionat l'activitat que hi haurà aquest diumenge que ve a Rubí, escoltarem una sardana, en aquest cas obligada de trompeta, d'en Francesc Camps i Comelles, que es titula Rubí fent camí, i que es va estrenar a aquesta població del Vallès Occidental l'any 1987. Anem a escoltar-la amb la Copla Montgrins.

0: La Cobla Montgrins oferint-nos Rubí fent camí, sardana obligada de trompeta d'en Francesc Camps i Comelles.
1: Aquesta setmana ha fet anys, concretament 20, de la mort d'en Carles Rovira i Reixac. I si bé no necessitem mai cap motiu per posar les seves sardanes, hem inclòs en el programa d'avui i per finalitzar-lo una de les seves alegres composicions, que es titula La Llagosta, i que es va estrenar l'any 1990. Aprofitem així mateix per enviar una salutació als oients que ens escolten des d'aquesta població veïna. Endavant, Cobla, juvenívola de Sabadell.

0: La llagosta, sardana d'en Carles Rovira i Reixach amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent aquí mateix i a la mateixa hora. Encara que demà dissabte a les 10 podeu escoltar la repetició d'aquest programa. Us desitgem una feliç setmana i, si és amb sardanes, molt millor. Salut,
1: sardanes i seguim!

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem una poetessa de Cerdanyola del Vallès, que va néixer a l'any 1981 i es diu Sònia Moya Villanueva. És docent des de l'any 2005 i bueno, es dedica a moltes coses de literatura. Ha publicat llibres de gramàtica, de narrativa i, evidentment, uns de poesia. Aquest que tenim a la mà avui porta per títol Llera. I de Llera comencem amb un poema que està com si fos un capítol a part i el capítol es diu Pròleg, però el pròleg és simplement el primer poema. El títol del poema és Dramatis Personae. Cap escenari. Però tu series la pedra immòbil, mossegada pels anys. I tu series el peix tossut, guiat pel seu instint. I tu series la rellent ribera i tota la seva verdor. I tu? Tu series la feroç revinguda d'un riu que no coneix mar. Però qui la llera?

I ara comencem aquesta part que porta una, que va per títol Cabal. I els poemes, el primer es diu Relat. Per aquí passava un riu, li van dir. La certesa d'aquell relat només la tenien les pedres, el silenci dels capgrossos, el vinclar-se dels joncs, la molsa del temps. Ells no s'hi van poder banyar a les seves aigües. No van conèixer mai la dolçor del sol als còdols, la manyaga humida del seu tacte, el fred acuós del seu torrent. Hi ha històries que no tenen final. Hi ha històries que no tenen principi.

ésser. La seva petitesa era una peça de museu. De lluny, adquiria dimensions còsmiques, relleus tel·lúrics que s'enfonsaven la seva imatge, esquifida i poca cosa, en la immensitat dels mars que l'abressolaven. Observada amb telescopi, el seu volum ridícul feia ronçar les celles, comentar en veu baixa, gesticular. De prop, però, aclarien que el treball era digne de lloança pels gravats diminuts de petjades de monstres i d'altres cicatrius d'irrisòria magnitud. Alguns s'hi acostaven amb mediocritat i displicència més enllà de la barrera. No donaven crèdit a tanta menudesa. L'ésser de la vitrina va mirar els ulls de qui només volia mirar i va cometre l'error de la comparança. Es diu que, en algun moment de la seva història, li va ser difícil no confondre els termes. Marga, com sonaria aquella pedra? Suau de codina, seriosa aigua de riu, mirada, fresa d'algues, remor de verds, fredors antigues. Si fos basàltica i rugosa, sonaria a volcans i guspires, xisclaria de foc, de nus, de tots els malentesos. Seria dubte, seria por, seria meteorit. Però Marga, si fos de Marga, seria xiulet de poros, carena de serp i sostre, onatge càlcic, teulada fèrtil, perill de relliscada en l'erosió. D'aquí el silenci.

Exofòria. Buscar, sempre. Creure en la troballa. Encegar-se de tanta llum. I tornar-hi. No domesticar mai l'ull estràbic de l'amor.

Pietat. No tindràs pas pietat de tu quan sigui el vers l'únic silenci en dit del cos. Quan caigui el fruit i en els genolls roseguin mortes totes les flors. Quan les pedres em facis foc perquè la flama se't fa estrangera, quan omplis sots, quan siguis solc, quan se't cangreni la culpa aliena i et corqui el buit d'allò que et menja, quan els queixals se't facin negres, quan no masteguis més que despulles, quan et despullis de tot el fred, quan et travessin tots els teus dubtes i no comprendre sigui el més cert, quan t'esquarterin la carn que et penja com una insígnia que ja no et cal però et representa, quan siguis lenta i et cremi el temps, quan ja no valguis, quan res no et pagui, quan siguis res...

sense el paper que se'ns assigna? En quin mirall infecte ens construïm? Ajocats en la por de perdre-ho tot, vestim mentides, disfressem fantasmes, amaguem pedres, envaïm països. Per què, carai, pensem que tot és nostre quan no hi ha res al món que ens sigui propi? Microscòpics, atòmics, esperpèntics. Vivim del suc d'esprema aquesta farsa com un compost amb què empastem la terra.

Xalín. Tota roca guarda els seus secrets. L'animal que hi dorm d'amagat en lluita contra els seus. La rapada la closca que no entén de superfícies. Les algues despentinades. La sal que no sap si desgasta o edifica. S'inscriu en la memòria la gènesi del mol·lusc, la dansa de la molsa, el desfici de la pagellida. Tota roca guarda els seus secrets. Aguantem la respiració. 10, 9, 8, 7. I traïm l'onada per comprendre. 6, 5, 4. Tota roca guarda els seus secrets. 3, 2, 1, 0. Ara sentirem un fragment de la cançó de Blaumut que porta per títol Ficció.

Ara continuem amb els poemes de Sònia Moya Villanueva, del llibre Llera. I farem un poema que en el títol i després cap a dintre potser també sé que el torna a mencionar en un altre poema, parla d'Heràclit. Heràclit era un filòsof d'abans, que vivia abans del temps de Sòcrates, i tenia uns conceptes del món dient que tot flueix. I el poema parla una mica d'això. El títol és Heràclit contempla l'aigua del riu i es pregunta per l'ànima. L'univers no s'atura. Tot és flux. Perpètua dansa dels planetes, astres, foc que es transforma, moviment constant. Mirar el riu i saber que tots són un, que cap d'ells no comença ni s'acaba, que tot aiguabarreig serà torrent i que, en el canvi, hi ha el descans del món. Si sembla un nou inici cada dia, si en la circunferència ens és difícil trobar-hi el punt que marca el seu final, com identificar el que som, si res no és mai la mateixa cosa, sempre en la metamorfosi interminable d'aquest cosmos tiranitzat pel caos? Qui vol fer via pels camins de l'ànima, per molt que avanci, no en trobarà els límits. Hom fa créixer el camí quan el recorre.

Ara comencem un altre apartat del llibre aquest anomenat Llera, i aquest apartat es diu Afluents. I hi ha una citació de Marina Garcés que diu: "Parlar és interrompre el soroll i trobar aquella paraula que realment necessito dir-te." I el primer poema porta per títol Zoon Politikon. Ell era un home de paraula. D'entre tots els animals, ni urpes, ni esgrips, ni ullals punteguts, triava els mots com a defensa i com a atac. Que difícil li era, en aquell bosc ferotge, entendre's amb els altres.

paraula pedra. Com serien les paraules si no fossin també pedres? Paraula ferma i bastidora. Mur de lluites. Niu d'històries. Conte sense frontera. Desig d'arquitectura. Paraula llisa i relliscosa. Aigua clara. Riu de mots. Camí de còdols plans. El pont que porta a terme. Paraula grisa i cantelluda. Roc de lletres. Sang al front. La ràbia de la fona. Ferida de pedrada.

laboratori. No et distingies entre el desglàs i la sequera. Per tu era tot, causa o conseqüència, reduint-ho sempre a la mínima expressió al sentit més bàsic de la cosa, el fet que tant de gel de les muntanyes que es fa riu i que es fa mar i que es fa pluja i que un dia diu que prou, que s'ha acabat, que no n'hi ha més, té a veure bàsicament amb la calor. I punt. Totes les fórmules matemàtiques, la fam dels elements de la taula periòdica, el crit del microscopi, del vas de precipitats, l'esfera del baròmetre, l'agulla de la contradicció, no et van saber convèncer. Les coses no podien ser tan complicades. Com dir-li a ell, al fred, i llavors, si les paraules et calcinaven de tan eixutes...

taula. Va convidar-lo a sopar. No en sabia res de la seva història, ni de quines aromes el feien salivar. A les cadires, el corc vell de la gana, la suor freda d'una tapisseria barata d'escai. Segurament van parlar de tot, però ella només va entendre el llenguatge sord dels plats bruts que van quedar sobre la taula després de l'àpat.

Llenguatge. Li pren la mà i no diu res, perquè els dits hi té l'eloqüència exacta de l'infrasò, la part explícita del silenci. Li corren braç amunt frases inaudibles, històries de llegenda, vocables sense nusos. Reneguen dels codis i exploren l'abisme de la paraula primera, mancats de parla. La pell els modula la fragilitat de l'entesa i ocupen, d'un sol gest, la profunda cavitat de la llengua i el signe. Reinventen els seus mots a través de la matèria i el teixit on s'apuntala el dialecte més arcaic que han usat en la seva vida. I cargolen els seus cossos desficiats sense un discurs. Enroscats de cap a peus, desfan idiomes seculars, símbols primigènits que els supuren per tot, i en la fecúndia dels poros la troballa del verb de significació primària. Traspuen designis que els allunyen del fraseig i, en el transcurs del viatge, els naixen lletres a les ungles. I és així com li fa entendre tot allò que li diria si no existís el llenguatge.

Èxode. Tu deies que dolor no en té l'aigua, però ella no podia amb la sentor de l'hidrogen i l'oxigen. La pluja que el riu manava muntanya avall, partícules, substàncies gasoses, sals minerals i la quisca que lliscava malgrat les roques. Perquè l'aigua, tothom ho sap, dolor no en té, però ella insistia en la ferum d'aquells vapors, les granotes i els bacteris, i en el fet que aquell paisatge fet de coses invisibles constel·lés traïdorament en molècules i pol·lució. Però ningú més no ho sentia, i ella vinga amb murs i dics que si el llac i la resclosa, la riuada i la sequera, o la simple puresa del món. Tota ella encaparrada amb la gènesi i l'essència, i tu nedant riu amunt, com un salmó entossudit, separant les aigües profèticament. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre combat dels poetes d'avui, dedicat a Sònia Moya. Desitgem que passeu molt bona setmana.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el labor de la càmera. Entenc que el labor de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Sabies que...
1: Les estrelles no són perfectament redones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyat.
2: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, el programa en el que compartim temps de ràdio amb tres professionals del que és el menjar, la gastronomia de proximitat i de qualitat. En el dia d'avui, la persona que ens acompanya és la cuinera de Gallecs, la Marina Dunyac. Molt bon dia, Marina.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia. Amb la Marina ja sabeu que anem de fires i ja el mes passat, que vam parlar de la Fira de l'Ascensió, que just acabem de passar, doncs ja ens anunciava que per aquest mes de maig en parlaríem d'una altra fira, també a la comarca, com és la Fira de Sant Isidre de Cardedeu.
3: De Cardedeu, sí, sí, sí. La setmana passada, el cap de setmana passat, va ser la de Granollers i llavors, evidentment, no es faran la competència, i sinó que el següent... El que passa que ells sempre, el de Cardedeu, ho celebren a l'entorn de Sant Isidre, que ja sabeu que és el patró dels pagesos, no? Dels pagesos castellans, diuen, no? En canvi, els pagesos catalans tenim de patró Sant Gauderic. Sant Gauderic. Passa que el nom ja costa recordar-ho, imagina't el sant. Però així com la Fira de l'Ascensió de Granollers varia segons la Setmana Santa, no? En canvi, aquí no, aquí sempre es fa al voltant d'aquests dies, que és al voltant del 15. El que passa que com que corresponia al 15 de l'Ascensió, doncs llavors van passar el cap de setmana següent per no coincidir.
2: Per no fer-se mal. Sí. La Fira de Sant Isidre, que també, si poseu Fira de Sant Isidre a Cardedeu, doncs sí, ràpidament us sortirà a la pàgina web, diu que és una fira del segle XIX.
3: Sí.
2: I que era, diu, encara eren més antics el mercat i la Fira de la Santa Creu, que també es feien aquí,
3: també
2: posa la història.
3: La història.
2: I que van ser instituïts per al rei Jaume I. El 1272, el segle XIII.
3: Es veu que les autoritats tenien que donar permís, no? Perquè també Granollers vam parlar,
2: sí,
3: també però... d'un altre rei, no? Alfons III.
2: Tercer, sí? Vas comentar,
3: I,
2: sí.
3: I doncs aquí també, i suposo que la conclusió que traiem és que les autoritats tenien que donar permís per fer aquestes fires. Clar, o segurament el perquè és, perquè és un acte públic, és un acte a l'aire lliure, és un acte on sí, hi pot anar gent voluntàriament, lliurement, i en aquells moments les coses, la persona no tenia molta llibertat, i jo crec que per això hi havia aquesta autorització de la reialesa, no?
2: Mm-hmm.
3: És curiós, no, això del Jaume primer, del Jaume aquest, eh?
2: Sí, sí, sí, Jaume primer,
3: però...
2: el 1272, posa, segons un document datat a Girona, en el Ídols de maig de 1272. Mm. I després diu que compara aquestes dues fires de Cardedeu, no? La de Sant Isidre i la de la Santa Creu, diu que cadascuna tenia la seva especialitat, que el maig o la de Sant Isidre, hi abundaven els instruments per la saga i la batuda, i la del setembre, que és la de la Santa Creu, doncs es caracteritzava per tot allò relacionat amb la sembra i la verema. Llavors, planters...
3: Corresponent amb la temporada, no? Està bé, això, oi? Està bé. El que passa que ara ja s'ha unificat tot, s'han globalitzat les fires, oi? Però està bé. Però jo, ara que dius, em penso que també encara es fa, la Fira de Santa Creu.
2: Podria ser.
3: Encara es fa, I és veritat que és veritat, i ara us recordo que sabeu que hi ha una associació que el diuen el blat fins que no estigui en el sac i ben lligat. Hi ha una associació que a Cardedeu, i és clar, deuen fer la fira al setembre, és veritat, i ells planten espelta, saps? I va venen a moldre gallecs i llavors doncs fan aquesta fira. Sí, sí. I és clar, i el nom de l'associació ja es diu amb això,
2: Clar. Escolta'm una cosa. El que jo sí que he vist és que els cavalls són molt importants a Cardedeu, perquè, de fet, aquesta fira que en parlem, la de Sant Isidre, diu que va ser un grup de persones de l'associació cavallista de Cardedeu la que va prendre la iniciativa de recuperar recuperar aquesta...
3: Es feia abans de la guerra, eh? A la guerra ho es tanca tot, i llavors això, aquesta associació, em sembla que va recuperar l'any 1943. Oi? I que és el que recupera aquesta fira. Comencen amb la mostra de cavalls, tant de cavalls de càrrega com de cavalls d'exhibició. I ara això s'ha anat conservant, i llavors fan això, exhibicions de cavall, d'aquests de muntar, però jo també recordo que hi ha cavalls d'aquests de càrrega, amb aquells cavalls que tenen les potes curtetes i gran panxa, i també hi ha aquestes mostres de varietats de cavalls. No?
2: Clar, de fet, nosaltres el que hem trobat és que a la Fira de Sant Isidre tenim concurs de bestiar,
3: sí,
2: que és això que comenta la Marina,
3: sí,
2: espectacle equestre. No? Que és allò, sí, que dèiem allò, sí, més d'exhibició.
3: Amb els cavalls d'aquests de muntura, que en diuen, no?
2: Uh-huh. El concurs de borregos, que avui en parlarem de borregos, i la mostra gastronòmica. És a dir, a la Fira de Sant Isidre, imagino que trobem allò, doncs...
3: Estic a dir que és una fira molt peculiar. O sigui, el mes passat vam parlar de la fira de Granollers, que en diríem molt agroalimentària. La fira de Cardedeu és dedicada molt al territori. Molt. El territori vol dir no solament el Vallès, no el Vallès, sinó el seu territori, els seus productors, els de prop del seu barri. I molt dedicat a les feines del territori, no? Encara... que això dels cavalls, els cavalls de muntura, és una cosa com d'exhibició i prou, però sí que ells es treballen molt en producte del territori. Aquí sí que els restaurants es preparen menjars en producte del territori de temporada, i fins i tot hi ha mostres de productes del territori. Per exemple, hi ha una degustació, un tas, que es farà amb mongetes de varietats del Vallès. O sigui, que això ho farà el Pep Salsetes, vale? Vull dir-te que penso que és una fira diferent a la que vam dir de la setmana passada, que és molt més industrial. Aquesta és molt més local i molt més dedicada a la gent que treballa realment la terra.
2: Els productors,
3: sabeu?
2: No?
3: I sobretot, donar molt valor a aquesta gent i el producte que es treballa a la terra. Jo penso que és la gran diferència, és de les fires que hi va moltíssima gent. Em sembla que es calculen que hi van unes 45.000 persones a Cardedeu. O sigui,
2: sí, sí.
3: Em sembla que hi ha...
2: Poble d'estiuetx, que havia estat en el seu moment.
3: Oi? Hi van 45.000 persones. Em sembla que hi ha gairebé 200 parades, no? O sigui, jo penso que el valor el té aquest poble petit, que pot organitzar això perquè don valor a la terra, no? Que és la mare nostra, no?
2: Jo, el mes passat, que li preguntava a la Marina, no sé si a la Fira de l'Ascensió hi ha uns àpats típics o dolços típics, no? Jo sé que en aquesta fira hi haurà, doncs, això, hi haurà el tema de... Hi ha el concurs de borregos, he comentat.
3: Clar.
2: No? Diu, molts cardedeuencs venen a demostrar qui és capaç de menjar més borregos. Escolta'm, això...
3: Com no se suquin en ratafia...
2: Sí, això t'anava a dir.
3: Que també és terra de ratafia, també més endavant, quan arriba el mes que ve, no? El mes de juny, no? Que no fan fires, però hi ha concursos de ratafies, cursos de com es fan ratafies, que és el temps de fer-la, i per tant els borregos, el millor de tot és sucar-los amb ratafia, eh? Perquè si no, no te'ls pots menjar. Sabeu que és aquella pasta, aquella massa dura, no? Aquella sí. Massa dura... que es fan cabares d'ou i sucre i farina, i allò es va endurint i es talla abans de posar al forn i llavors es queda endurit dos. I és dels postres a Catalunya, quan tu fas una mica de retall, quan fas el recull, vull dir, dels postres de Catalunya, típics que tu puguis trobar en el territori, no n'hi ha gaires, no? Això es veu molt bé en el corpus de la cuina catalana, que postres no n'hi ha gaires, no? Hi ha la crema, hi ha el flam, no sé, saps? I en canvi el borrego, el carquinyoli, és omnipotent.
2: Tenen allò entitat pròpia.
3: Té entitat pròpia. I, a més, no és el Cardedeu de Solsona, no. És el Cardedeu de...
2: El borrego de Cardedeu.
3: El borrego de Cardedeu, eh?
2: Uh-huh.
3: I dit ja com a curiositat, el Pep Salsetes, doncs, va inventar uns borregos modernistes.
2: Ah, I això què vol dir?
3: Sí, i llavors borregos modernistes hi afegeix fruita de color i llavors hi dona aquesta altra textura i això s'estès pel territori.
2: I són més tous, o no?
3: I són una miqueta més tous, sí. Els borregos modernistes en diu pepsocetes. Ho explico perquè com que estem de borregos, doncs això, no?
2: I el tema de... D'on surten això dels borregos? Perquè... Clar, estava pensant, no sé si era per reaprofitament, no?
3: Aprofitament de pa sec.
2: Sí.
3: I llavors això es barreja, es posa amb remull, amb llet, clares d'ou. La clara és el que ho endureix, quan, és un merengue, quan tu el poses, o ve un almíbar, més aviat un almíbar, no, l'almíbar, no? L'almíbar es fa amb clara, també es pot fer amb clara, no? I llavors, doncs, aquest almíbar, esclar, quan tu ho poses al forn, s'endureix i d'això queda... I és un postre d'aquests que pots tenir dies i dies i dies, i sucat amb el que tu vulguis, sempre tens aquell postre, és un plat d'aprofitament i de que no es fa malbé. No hi ha malbaratament aquí, no? Vull dir, perquè és una cosa que aguanta tot el temps que vulguis, mentre els tinguis ben tancat, perquè si no es rancien. Això també és veritat, eh? Però si els tens ben tancats, el borrego... aguanta tot el temps que vulguis. Això sí, és recomanable que si tens la dentadura una mica...
2: Fumuda.
3: O suquis amb...
2: Que el suquis.
3: El suquis amb ratafia.
2: Ratafia, alguna altra mistela, no?
3: Sí, la mistela també, sí, però com que Cardedeu, això que dèiem, que també la ratafia se fan concursos en el seu moment, doncs, bueno, per això, però sí, es poden mistela i amb llet i tot, també, o sigui que ho podem fer hasta més sa i tot,
2: Escolta'm una cosa, i quan parlem allò que hi ha el concurs de bestiar, l'espectacle equestre, aquest concurs de borregos, i la mostra gastronòmica, quins serien els productors, allò que deies, bé, a Cardedeu, la Fira de Sant Isidre, el que posa molt en valor són els seus productors. Sí. Quina mena de productes trobaríem?
3: Productors de temporada, eh? O sigui, no ens en podem anar... No tenim productes de temporada, doncs tindrem encara pèsols, encara tindrem faves per fer el que tinguem de temporada, No té un producte especial al mes de maig, no? Tomàquets encara no n'hi han. Hi ha una mostra gastronòmica que hi ha un tas que fan també al Tarambana, a la fira, després també ho fan en el seu restaurant. És això, que fan productes de temporada.
2: Però que no hi ha uns productors que destaquin. A Cardedeu es produeix molt especialment, hi ha productors de, no sé, de pèsols.
3: No. Bàsicament és el de les mongetes, el que hi ha a Cardedeu. Uh-huh. A Cardedeu hi ha molta mongeta. Em sembla que es havien comptabilitzat que havien fet 4 varietats de mongetes, i és que és una bona zona, de Cardedeu, no? I llavors, doncs, per això suposo que es fa aquesta mostra gastronòmica, aquest tas, no?, que tu tens que... fer la prova i quina mongeta t'agrada. No sé quina hi haurà posar-hi el Pep al Carai, la mongeta de l'Anxet, l'ull de llebre i no sé, i un ull de Crist, no sé, m'imagino. Deurà anar de la més fina, que és la de mongeta, ai, la de l'Anxet, pues, a la més farinosa, que és el genoll de Crist, no? Vull dir que suposo que és això.
2: I a Cardedeu hi ha vinya? Ara estava pensant, no, ara que has comentat jo el tema de la ratafia, he pensat, dic, no sé si Cardedeu deu ser
3: també... No crec que toqui el Maresme. No sé.
2: Potser, ho deia pel tema que has dit, són productors de mongetes, bona zona...
3: Sí, és molt bona zona de mongetes per al seu terme. Però no sé si toca el Maresme. Bueno, tota la part de Vella, que sí que travessa la muntanya.
2: Sí, la serralada.
3: No en tinc ni idea. Jo no ho sé. Però la de la ratafia es fa a Manís, no es fa...
2: Ja, però que jo he associat allò, doncs anem a parlar també de producció...
3: Tenen un Montseny per recollir herbes, no?, de les herbes també és molt important. Bueno, no sé.
2: Bueno, que paga la pena. Jo també he dit allò que és poble d'estiuets, tenen tot un...
3: I llavors una cosa a destacar de la fira aquesta, que és això, no?, que treballen molt el territori i el producte. Després, en aquesta fira, no?, que també hi ha part de maquinària, però no tanta com la que parlàvem el mes passat, llavors hi ha una part de producció ecològica i producció tradicional. I llavors tots els productors de la comarca que vulguin anar, gallecs, si vam anar-hi un any o dos, no ho sé segur, doncs hi van com a productors ecològics diferenciats, o sigui, una mica diferenciats, perquè expliquin quin producte fan i per què el fan d'aquella manera i què vol dir aquest producte, no? Què vol dir un producte ecològic i què vol dir un producte tradicional, convencional. Jo crec que és important perquè a vegades ho confonem, eh? Pensem, aquest és més barat i aquest és més car. Potser no, sempre n'hem parlat d'això, Imma, eh?
2: Sí,
3: és el preu
2: no.
3: Just, eh? Amb les coses.
2: Uh-huh. De fet, abans que dèiem allò que el 1942 que recuperava, no? Després del temps de la Guerra Civil, que moltes fires doncs, es van deixar de fer, precisament per això, per la Guerra Civil, doncs diu que des del 1983 aquesta associació cavallista, no?, va prendre la iniciativa de recuperar aquesta fira. I llavors diu que s'ha consolidat, no?, que s'ubica a la zona dels Pinatons, també.
3: Oh, és preciós, eh? És una zona verda, preciosa, eh? El típic bosc que fa petites onades, no?, i van saltant aquestes petits monticos, no?, i és una zona molt maca.
2: Doncs és a la zona dels Pinatons i passeig de la Riera, i llavors diu, és una fira de caire ramader, és a dir, que també veurem,
3: bestiar.
2: No, de bestiar, agrícola, industrial, és a dir, que també han incorporat allò de bé, la nova maquinària, no? També dedicada per la gent del camp, artesanal.
3: Ah, també hi ha artesans.
2: D'automoció, també hi han posat, i lúdica. És a dir, que també trobarem
3: activitats. Hi ha de tot, el poble també fa el mateix, que tenen els gegants, els balles gitanes, també hi ha tota aquesta part cultural.
2: De cultura popular.
3: Que a Cardedeu tenen de tot, una miqueta, i que sí que actuen. I també estic a dir que, a part d'això, cada any tenen un tema a reivindicar i a dedicar-s'hi. I aquest any la dediquen al bosc. A cuidar el bosc. I llavors hi ha activitats que se'ls emporten en grups, van al bosc i expliquen com es té que cuidar un bosc, el netejar, com els bovets, com es cullen, perquè esclar, ells tenen bosc, no? I llavors, doncs, cada any ho han dedicat a una cosa diferent.
2: Pensava que m'anaves a dir que farien banys de bosc, que ara estan tan de moda.
3: Això, la veritat és que no ho sé, però no em dono la sensació que no. No ho sé segur, eh?
2: Has fet algun bany de bosc, Marina? Has fet algun bany de bosc?
3: No.
2: No.
3: I tu?
2: No, però...
3: T'agradaria?
2: Sí, perquè això de que diuen de trepitjar, no?, així al terra... Bueno, abraçar-me a arbre sí que ho he fet. Sí.
3: Jo el que he fet ha sigut ioga en el bosc.
2: Ah, això també ha de ser molt, molt agradable,
3: I
2: no?
3: I és molt agradable.
2: Clar.
3: És molt agradable. N'he fet a sota, a Gallecs, n'hem fet a sota un desmai. N'hem fet en un camp normal.
2: Sí, tot el que siguin allò, activitats d'aquestes de respiració.
3: N'hem fet,
2: no?,
3: a sota un bosc, i la veritat que és molt agradable. Encara que et punxes més, no?
2: Sí, clar. Sí, sí. No, però, bueno, clar, ens hem protegit tant, no?, els peus, que ara qualsevol cosa ens fa mal. Potser hauríem de habituar-nos més a trepitjar descalços. De fet, allò, els més petits diuen que el més recomanable és que durant el primer any de vida que no es posin sabates.
3: Ah, doncs,
2: que trepitgin allò, doncs, els diferents testures.
3: Abans de portar-los al bosc, que vagin, no? Però sí que és molt agradable, sí.
2: Molt bé. És a dir, que aquest any la Fira de Sant Isidre Cardedeu dedicada al bosc.
3: I llavors busqueu, no?, una mica, com que tampoc el programa exacte no el tenim, no?
2: No l'hem portat, però segur que ja està allò...
3: Però aquestes activitats que hem dit hi són seguríssim, eh? Per tant, doncs, és que ho buscava a la pàgina web i que llavors sabreu horaris i dies que ho fan.
2: I si no us eviteu el tema, doncs, digital, trucant allò a l'Ajuntament de Cardedeu, allò, escolti'm, a veure si em poden facilitar informació, segur que també us la facilitaran.
3: I dir que és molt fàcil arribar a Cardedeu amb el tren, no?
2: Sí.
3: És molt fàcil. I de passo, Cardedeu també té una mica de modernisme.
2: Sí, per això ho
3: dèiem. Que fer un passeig i d'aquí venen els borregos modernistes inventats pel Per Societat, eh? I que també una mica de... Perquè hi ha una guia que et guia una mica pel... O sigui que Cardedeu s'hi pot anar estar dos dies de la fira, perquè sempre s'hi poden anar a fer coses i menjar-hi.
2: Podeu anar sempre que vulgueu, però si doncs, coincideix amb la fira, doncs, un plus, per aquesta visita.
3: Fira,
2: exacte, ara parlàvem de la fira de Sant Isidre, però que sapigueu, doncs, això, que sempre, doncs, hi ha activitats que paguen la pena. Marina, ho deixem aquí?
3: Perfecte.
2: Sí?
3: Molt bé.
2: Doncs que vagi molt bé i ens quedarà el mes de juny, que ja veurem allò. Diu la Marina que ens vol parlar de la fira del tomàquet, que encara que sigui el juliol, ella ens la vol avançar perquè paga la pena tenir varietats.
3: La setmana passada va ser, dissabte passat, la fira del planter, impressionant la quantitat de planter, de tomàquets de varietats de Vallès que es venen, que la gent, però no grans extensions, no, quatre d'aquí, quatre d'allà, els horts casolans, els horts de particulars, està ple d'aquests tomàquets de varietats antigues,
2: És que, Marina, menjar-se un tomàquet bo és que és difícil, però paga la pena. És
3: però
2: que es nota la diferència,
3: El tomàquet es menjarà a finals de juny, juliol i agost,
2: Després tota la resta...
3: I la resta, allò és una bola vermella.
2: De nevera, tot.
3: De nevera.
2: O que venen d'altres països,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, i tant.
2: Ho deixem ara aquí. Que vagi molt bé, Marina. Adéu-siau.
3: Adéu. Fins el mes que ve. Traço dos punts...

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issequets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molès o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Escoltes Music Calaix.
1: Fa masses dies que no sé cap on anar. Fa masses dies que em dóna voltes al cap. Però tu pareixes al moment menys esperat.

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. Al programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Moret. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions: sabatilles o botes baixes, mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi, la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Com cada setmana, aquí comença el programa Aquell Any. El programa on fem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Sadness va ser el primer senzill publicat per Enigma, dels quatre que es publicarien de l'àlbum el 1990, abans de Cris. Va arribar a assolir el número 1 a Alemanya, a Àustria, Suïssa i al Regne Unit, i el número 5 als Estats Units. A nivell mundial ha venut més de 5 milions de còpies. Escoltem el Enigma, Sadness.

Los Sencillos van ser un grup espanyol de música pop de la dècada dels anys 90. Es va dissoldre el 2002, continuant Miqui Puig com a artista en solitari. La seva consagració arribaria amb En casa de nadie, un àlbum que a través de temes magnífics comença a mostrar les inquietuds d'una banda que mira endavant. Aconsegueixen crear un dels clàssics del pop nacional, Bonito es, i també un dels millors discos del gènere. Escoltem Los Sencillos, Bonito es.

recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el podcast del programa aquell any. Days Day és el 6è àlbum d'estudi de Bon Jovi. És un àlbum més fosc i més profund que les produccions anteriors, trencant així amb l'aire optimista i positiu que solia caracteritzar la banda. Ja en el seu anterior treball, Keep the Faith, el grup havia deixat enrere l'esperit festiu dels seus àlbums dels 80, oferint un so i unes lletres més madures, encara que la influència positiva del rock and roll encara era present en alguns temes. Escoltem Bon Jovi, This Day.

Un Papa va ser un grup de rock de la ciutat de Girona, encapçalat per Adrià Puntí, veu, lletres i harmònica, acompanyat de Jordi Gimbernat, guitarra, Pau Marqués a la guitarra, Joan Solà Morales al baix, Francesc Terrades al teclat i Marc Marqués a la bateria. El grup es va fundar el 1989 i es va dissoldre el 1996. El seu primer disc es va titular Raons de pes. El segon, Bambú Avenue, que és el nom principal del carrer de Kingston, la capital de Jamaica. Escoltem un dels seus èxits, Carta a Donosti.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Dilema és una cançó del raper nord-americà Nelly i la cantant de rhythm and blues Kelly Rowland. El senzill va ser llançat el 2002 a l'àlbum d'estudi Neville de Nelly i l'àlbum de debut de Rowland Simply Deep. Escoltem a Nelly, Dilema.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Bring My To Life és el senzill debut de la banda de rock Evanescence. Aquest senzill forma part del seu disc Fallen, que va portar la banda nord-americana al reconeixement internacional. La cançó forma part de la banda sonora original de la pel·lícula Daredevil. És el senzill més exitós de la banda, sent el més venut de 2003, amb 7 milions de còpies venudes. Escoltem els Evanescence.

0: Antonio José Orozco Ferrón, conegut simplement com a Antonio Orozco, és un cantant i compositor espanyol, amb més de 1,5 milió de discos venuts, un disc de diamant, 9 discos de platí i nombrosos d'or. Ha realitzat més de 2.500 concerts. Escoltem un dels seus èxits. Llegarà, tema de presentació del 7è àlbum, Dos Orillas.
1: ¡Hay alguien ahí!

0: Seguim el programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1 i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast. Never Be The Same és una cançó de la cantant cubano-mexicana i nord-americana Camila Cabello. La cançó va ser llançada a la venda el 7 de desembre de 2017, convertint-se en el segon senzill de l'àlbum Camila, llançat el gener de 2018. Escoltem a Camila Cabello, Never Be The Same.
1: Yeah. Oh, why should I wear my hair?

0: Turn it off!
1: Color Esperanza és un tema compost pel cantautor i compositor argentí Coti Sorokin i popularitzat pel seu compatriota, el també cantautor Diego Torres, com a segon senzill del seu disc Un Mundo Diferente. La cançó va arribar a convertir-se en un èxit internacional i tanta va ser la popularitat que el mateix Torres la va interpretar davant del papa Joan Pau II. Escoltem Color Esperanza, Diego Torres.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Scream és una cançó del cantant nord-americà Michael Jackson. Va ser llançada com a single principal del seu novè àlbum, History, Past, Present and Future, Book One. És un duet amb la seva germana petita Janet. Scream és una cançó agressiva i de represàlia, dirigida als mitjans tabloides i la seva cobertura de les acusacions d'abús sexual infantil contra Michael Jackson l'any 1993. Marxem, que tingueu molt bona setmana. Us deixem amb Michael Jackson.

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena. D'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple. La talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya. Neu. Terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat. I millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar de l'Escola de Salut de la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si els nostres oients hauran sentit a parlar d'una escola de salut, però per fer-ho el millor és comptar precisament amb la directora de docència de la Fundació Sanitària Mollet. Ella és la doctora en infermeria Maria José Reyes. Benvinguda al Fem Salut.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Dèiem allò, escola de salut. És habitual que un centre, una fundació, disposi d'una escola de salut? Què és això?
2: Bé, l'escola de salut en realitat és aquell espai, no? o allò que centralitza totes aquelles activitats relacionades amb l'educació i amb l'aprenentatge, no? Amb aquelles activitats relacionades amb la salut de les persones que tenem, sobretot centrades en temes de prevenció, de promoció i d'educació per la salut.
1: Llavors, clar, jo li comentava a la Maria José Reyes quan ha arribat, dic, heu començat a caminar fa poc, i diu, no, ja fa temps. No? Que a la Fundació disposem d'aquesta formació.
2: I tant, la Fundació Sanitària de Mollet, amb el seu propi model d'atenció, no? que és el que vertebra totes les accions que fem, ja dona aquesta importància i aquesta rellevància a la participació activa de la persona i empoderar a totes les persones coneixent precisament com manegar la pròpia salut. Hi ha moltíssims programes integrats al llarg de tota la Fundació que ja són part de l'Escola de Salut, però sí que és cert que arrel del curs passat d'haver inaugurat el Campus Fundació, no, de disposar d'uns espais meravellosos per fer tota aquesta formació i aquestes activitats d'aprenentatge, hem pogut vertebrar totes aquestes accions i també potenciar-les i fomentar-les creant nous programes, no, dirigits no només a les persones afectades de problemes de salut, sinó a tota la ciutadania en general.
1: De fet, que els objectius de l'Escola de Salut s'adrecen o acaba de dir, no?, a tota la ciutadania, no és només allò de dir anem a fer formacions pel propi personal o anem a fer formació per persones afectades per X patologia, sinó que una miqueta tothom que tingui un cert interès pot trobar una formació que s'adecui a aquests interessos.
2: Exacte, precisament. O sigui, l'educació en salut és durant tota la vida, perquè no es tracta només de prevenir problemes de salut, sinó de fomentar la salut de totes les persones en tots els seus aspectes. I, per tant, no afecta només a les persones que tenen que cuidar la seva salut per un problema en concret, sinó a tothom. Nosaltres tenim programes educatius relacionats amb tot el món educatiu, dirigit a les escoles, dirigits als alumnes, dirigit als docents, no? I també programes educatius dirigits a tota la població en general. Hi ha altres programes molt dirigits a patologies concretes o a familiars o persones cuidadores i també, lògicament, tenim moltíssims programes dirigits als propis professionals de la salut, tant per a formar professionals de la salut com els professionals que ja estan en actiu, no?, que puguin mantenir aquesta formació continuada i aquest aprenentatge que contínuament s'ha d'anar actualitzant.
1: Les persones que imparteixen aquesta formació són professionals de la pròpia fundació o també convideu a segons la temàtica, a persones d'altres centres que puguin doncs, impartir aquests coneixements?
2: Principalment, el nostre objectiu és la transferència de coneixement. És a dir, l'Escola de Salut el que pretén és que tot aquell coneixement que tenim a la FSM pugui sortir de les nostres parets i arribar a totes les persones del nostre territori per ajudar-les a tenir una vida millor, no? A millorar la seva vida. Sí que és cert que en algunes temàtiques molt concretes també comptem amb professionals experts i fem moltíssimes conferències i moltíssimes jornades amb persones expertes de temes doncs, que estan evidentment relacionats amb tota la nostra activitat.
1: Ara comentarem una miqueta perquè heu fet pública la programació d'aquest 2026, però també volíem començar fent referència a un fet que, si més no, a nivell mediàtic va cridar l'atenció i és que justament l'estiu passat vau fer una formació intensiva d'una setmana, crec recordar, que s'adreçava als joves i que es deia Batecs d'estiu.
2: Sí, l'estiu passat vam fer la primera escola d'estiu dirigida a joves, no?, amb aquest nom, Batecs d'Estiu, perquè de fet totes les activitats estaven relacionades, no?, amb aquesta temàtica, i és una iniciativa que va néixer també de la demanda. És a dir, moltes vegades ens trobem joves que ens demanen poder venir a veure les instal·lacions de l'hospital, a conèixer quins perfils professionals treballen a l'hospital, perquè tenen interès en desenvolupar després, no?, la seva vida laboral en aquest àmbit. Llavors, nosaltres vam crear aquesta escola d'estiu amb una programació molt dirigida a conèixer diferents perfils professionals i diferents serveis, no només de l'hospital, sinó de tota la fundació, també de salut mental, també de l'àmbit residencial, i d'aquesta manera que els joves puguin dirigir una mica i conèixer què volen fer, no?, quan siguin grans.
1: De fet, allò, si preguntéssim a la ciutadania en general, si ens diguéssim perfils sanitaris, doncs diríem allò infermeres, no?, metges i saladors, i poca cosa més, no? I segurament ja, doncs, hi ha un ventall molt més ampli, no?
2: Per suposat, molts queden impactats, no?, per exemple, dels batecs d'estiu de l'estiu passat, ja sabem que algun noi ja ha començat a fer el grau de fisioteràpia, no?, o volen combinar-se cap aquí, i d'altres, doncs, que han descobert que en un hospital hi ha informàtics, hi ha enginyers, no?, i fins i tot hi ha mediambientòlegs, no?, perquè nosaltres també fem moltes activitats de la mà del Centre de Desenvolupament de Salut Planetària, i queden també molt sorpresos de com la salut del planeta afecta la salut de les persones, no? I són temàtiques que, d'entrada, com tu dius, no?, quan penses en un centre sanitari, no se t'ocorreixen. També és veritat que vam fer simultàniament tallers per cuidar de la salut d'aquests joves. Pensem que també és molt important, no?, i a més per dedicar-te a cuidar els altres és molt important cuidar-te de tu mateix, i tots els dies hi havia tallers i activitats dirigides a cuidar la salut del propi jovent, no? I és una cosa que també van agrair molt. Uh-huh. Aquest acompanyament, no?, en el suport emocional, en el benestar emocional, en la salut espiritual, que també és una gran desconeguda, no?, una dimensió que nosaltres també cuidem des de la Fundació. I la veritat és que totes les activitats, no?, més enllà del menjar bé, del dormir bé, de l'activitat física, són moltes cosetes que són grans desconeguts, no?, i que també afecten a la nostra salut.
1: A la ràdio no veieu allò els nostres convidats, però nosaltres sí, i per l'expressió que està fent la Maria José Reyes, recordem, directora de docència de la Fundació Sanitària Mollet, diríem que aquests batecs d'estiu es repetiran aquest 2026.
2: Sí, sí, es repetiran, perquè a més ja tenim moltíssimes persones interessades que ens demanen per les dates, no?, que al final seran les mateixes dates, comencen l'últim dilluns de juny, no?, quan els alumnes ja, el jovent ja ha acabat les classes, no?, i la primera setmana de juliol, i ja ens ho estan demanant. Nosaltres, per definir quines accions o quines activitats hem de fomentar des de l'Escola de Salut per donar resposta a aquestes necessitats, no?, de la població, també hem constituït una taula educativa territorial que ens ajuda a vertebrar també totes aquestes accions, no? I des d'aquesta taula, des del primer dia, ja ens estan demanant de repetir els batecs d'estiu.
1: Doncs no sabem si en aquesta programació que s'ha iniciat també aquest 2026, precisament des d'aquesta taula s'han fet arribar algunes de les propostes que queden recollides. Estem veient que des de finals de 2025, des del desembre, s'estan fent aquestes sessions de mindfulness, que la veritat és una terminologia que, doncs, cada vegada està agafant més embrancida, no? Hi ha molta gent que en demanda, no?, d'aquesta formació.
2: Sí, aquesta és una formació que ja fèiem, que ja la vam fer l'any passat, i que són sessions setmanals que gestionen des del Servei de Salut Mental i Addiccions, i que la veritat és que tenen molt èxit. Igual que els tallers de salut mental, que també els fem setmanalment i que també està adreçat a familiars, no?, i usuaris del propi Servei de Salut Mental.
1: Uh-huh. Més cosetes que veiem. Veiem allò, aquestes sessions educatives d'unitats d'expertesa, que suposo que aquí és on agafeu també la implicació dels propis usuaris i usuàries, no?
2: Sí, aquestes són sessions que fa molt de temps, no?, que es demanen, precisament per això, per dotar d'eines a les persones que tenen a aquestes patologies, i aquestes sessions d'expertesa fa que la persona s'empoderi en gestionar-ho. I el poder-ho fer en el campus ens ha donat la possibilitat de poder oferir-les a totes les persones que realment ho necessiten. perquè ara disposem de l'espai adient per fer-ho. I ho fem tant per a persones afectades com per als seus familiars.
1: I llavors ens posaries un exemple d'alguna d'aquestes sessions d'expertesa?
2: Per exemple, una és la de la fatiga crònica, no? Dels síndromes de sensibilització central per a persones afectades, que també es fa paral·lelament per a familiars. També tenim una per a cuidadors i de persones afectades de demència, que també es potencia des del centre d'atenció intermèdia. I tenim així psicoeducatius molt específics, no? Per a persones amb problemes concrets, de diabetes o de nutrició, o de patologies mentals concretes.
1: Comentava la Maria José Reyes, tenim una taula educativa, no?, a nivell de territori. Veiem que també hi ha centres educatius que participen d'aquesta escola de salut. Concretament, aquí a Mollet del Vallès, veiem que hi ha una col·laboració de l'Institut Gallecs, en el que són doncs, salut bucodental, que bé, l'any passat, recordem allò, havien fet uns estudis molt interessants i no sé si és en aquesta línia que també participen.
2: Sí, bueno, això ha sigut una proposta de l'Institut de Gallecs, del cicle de grau superior d'higiene bucodental, que ens proposaven, no?, fer alguna intervenció en persones afectades de càncer. I llavors hem dissenyat aquests tallers, no?, són uns tallers molt pràctics per a dones afectades de càncer de mama, de com cuidar la salut bucodental, no?, perquè sobretot quan estan en processos de tractament amb quimioteràpia acostumen a tenir molts problemes, no?, bucals, amb afectacions de nafres, i com cuidar i com prevenir aquestes afectacions és una cosa que pensem molt important per a aquestes persones, i fer-ho de la mà d'alumnes que s'estan formant, no?, i amb instituts de la zona, pensem que és una gran oportunitat també per ells, no?, que des de l'Escola de Salut els hi puguem donar aquest suport.
1: És a dir, que esteu oberts també allò a propostes que us puguin arribar de centres educatius del territori?
2: Sí, sí, completament oberts. Això ja et dic, tampoc és una cosa que fem ara de nou, ja fa molt de temps que ho fem, però sí que vertebrar-ho sota del paraigües de l'Escola de Salut, no?, ens ha fet poder potenciar i fer més coses.
1: Abans hem comentat el tema de la salut, no només allò, les patologies físiques, no?, sinó sobretot les que tenen a veure amb les emocions. Hi ha una de les propostes que fareu allò pels mesos de maig-juny, encara s'ha de fixar la data, que diu ja reps la dosi recomanada de Natura.
2: Exacte, és el que et deia abans, no? I també són coses que han sorgit d'aquesta taula educativa, perquè no és només cuidar la patologia, sinó cuidar de la teva salut, no? La prevenció, no? I l'educació en salut. Llavors, està recomanat i està científicament comprovat, no?, aquests banys de Natura, quin efecte tenen sobre la salut de les persones, i per això aquesta sessió, que no hem determinat la data, però que està oberta a tota la ciutadania, així com també sessions educatives en quant a les noves tecnologies digitals, no?, i el benestar emocional relacionat amb tot això, que també és un tema que surt contínuament no?, en aquestes taules de com està afectant l'ús del mòbil, el de les xarxes socials, no?, a tota la població, perquè parlem dels adolescents, però també des dels nens més petits i també nosaltres, els grans, no?, com ens afecta aquest ús de les noves tecnologies en la nostra salut, o també temes de dol. És un tema que ha sortit repetidament, no?, de com es treballa el dol a les aules, com es treballa el dol a les famílies, a casa, amb les persones grans, i no només el dol davant d'una mort, sinó el dol davant d'una pèrdua. Una pèrdua que pot ser això, que mori una persona estimada, o pot ser simplement una pèrdua de que deixes de tenir allò que esperaves tenir, ja sigui una feina, ja sigui la pròpia salut, no?, quan et diagnostiquen alguna malaltia o qualsevol altre tipus de pèrdua. També hi ha molta demanda de com actuar en aquests casos i com manegar aquestes situacions, no?
1: Com ho gestioneu? És a dir, una vegada jo arriben les demandes, feu la programació, vosaltres ja teniu, m'imagino, de base amb aquest recorregut, no?, experiència suficient com per dir, escolta, sabem allò els temes d'interès, no? Com ho feu?
2: La veritat és que tenim molts fronts oberts, no?
1: Perquè per això banda, està bé.
2: Sí, per una banda tenim tots els professionals de la Fundació des dels diferents serveis, no?, que en el seu dia a dia detecten aquestes necessitats d'aprenentatge de les persones que atenen, no?, o de les seves famílies. També tenim el Consell de Participació Ciutadana i el Consell de Pacients i Famílies, que també ens fan arribar propostes i demandes de coses en el que els hi agradaria que nosaltres poguéssim fer aquestes sessions, no?, o aquests tallers d'aprenentatge. També, per una altra banda, aquesta taula territorial, no?, que també ens fa arribar totes les demandes més dels municipis, dels 11 municipis als que nosaltres donem cobertura. I també tenim feedback contínuament amb els diferents agents implicats, no?, des de treball social o centres de recursos pedagògics, no?, o altres entitats importants que ens fan arribar també els seus neguits.
1: Penseu allò que dèiem, allò ja teniu recorregut, experiència suficient, però que cada vegada hi ha una demanda més important d'aquesta formació, d'aquest interès per la salut. També és veritat que fa temps, no?, que s'està parlant allò en el centre de tot i és la persona, i per tant la persona també ha de ser responsable de la seva salut. I no sé si en aquest paral·lelisme, no?, el que s'intenta és precisament allò dotar d'eines formatives, perquè precisament, no?, abans posàvem l'exemple de la gent jove que us havia agraït tant que en aquella formació de conèixer perfils professionals, sortides professionals, que també es complementés amb tallers per tenir cura d'ells mateixos.
2: És que és molt important, perquè al final tots volem estar bé, tots ens volem cuidar, però de vegades donem per fet que sabem com fer-ho. I no sempre sabem com fer-ho. Llavors, el coneixement és molt important. La transferència de coneixement ha de ser la base. I, per una altra banda, això que dius, no?, del model d'atenció centrat en la persona, és molt important que la persona pugui decidir i que la persona pugui fer allò que vol fer, perquè al final és la seva salut, no? No és la salut del professional que l'està tenent, sinó que és la seva. Però per poder decidir ha de conèixer. Ha de conèixer quines alternatives té, ha de conèixer què ha de fer, no?, i què passarà o què pot passar amb allò que decideix fer. El coneixement és imprescindible. I avui en dia tenim moltíssima informació. Tenim internet, tenim moltíssima informació, però hem de saber quina informació és fiable, quina informació ens hem de creure, perquè de vegades tenim tanta informació, no?, que ens creiem coses que dius, bueno, però aquesta informació d'on ha sortit, no?, qui t'ho ha dit, això?
1: Clar, de vegades l'accés d'informació genera desinformació.
2: I amb això també ens estem trobant, no?, que molts cursos que fem des de l'Escola de Salut, no?, moltes accions, molts tallers que fem, el que es posa en valor és que qui imparteix aquelles sessions, qui està transmetent aquest coneixement, és un professional expert en aquell tema. No és una persona que ve a explicar-te allò que li han dit que ha d'explicar, sinó que és algú que et parla des del coneixement científic, des de l'experiència, i això jo crec que li aporta moltíssim valor, o almenys això és el que ens diuen els participants de les accions.
1: Maria José, habitualment, quina és l'errada més comuna que tenim allò, doncs, les persones quan diuen no, sí, a mi què m'has d'explicar, si això jo ja ho sé fer, ja sé cuidar-me?
2: Bueno, jo crec que errades, jo no li diria errades, però sí que moltes
1: vegades... O d'aquells mites que tenim allò que no és ben bé així, no?
2: Exacte, jo crec que moltes vegades el mite més habitual és pensar que no depèn de tu. No? O sigui, o el que moltes vegades ens passa és el que, bueno, és que això és així perquè és així, no? Bueno, però tu què fas per canviar això, no? És aquesta goteta, què pots fer tu, quin petit canvi pots fer i mantenir-lo que a la llarga realment tingui un impacte important en la teva salut. No? Moltes vegades jo crec que és això, aquesta manca de consciència de què puc fer jo realment per canviar això.
1: Bueno, de fet, és veritat que venim d'una cultura, no?, que sovint les persones estàvem acostumats a preguntar i vostè què ens recomana, vostè què faria, no?, el metge, no?, i que el metge o la metgessa et digués, home, jo, si fos el meu pare o la meva mare, no?, i ara, doncs, ha canviat, no?, ara s'interpel·la directament allò a la persona.
2: Clar, és que ha de ser així. És que ha de ser així, perquè al final les coses en la salut no es tracta de blanc i negre, sinó es tracta d'una suma no? De tot allò que vas fent, de tot allò que va passant i d'uns riscos. Jo sempre dic que quan més et cuides, el que estàs fent és disminuir els riscos. I això depèn de tu. Llavors, el risc el tenim tots, no? Però com tu et cuidis o com tu actuïs, disminuirà els riscos. Llavors, tu has de saber realment quins riscos tens i decidir per tu mateix. No el que et diu el professional o no el que el professional considera. El professional, lògicament, té el coneixement i és qui t'ha de dir quins riscos hi ha, no?, davant d'una determinada acció, però tu has de decidir si els assumeixes o no.
1: Hem comentat allò aquesta... No sé si hi ha moltes escoles de salut a altres centres, si compartiu experiències o si us han demanat d'altres centres sanitaris. Escolta'm, expliqueu com ho feu perquè volem copiar el vostre model.
2: La veritat és que no hi ha gaires escoles de salut i els centres que tenen escoles de salut són molt monotemàtics, no? Són centres molt especialitzats en patologies molt concretes i l'escola de salut està molt centrada en aquella patologia. Per mi el concepte d'escola de salut va més enllà. No és explicar la patologia o com manegar-la, sinó és tota la prevenció i tota la promoció de la salut, amb totes les dimensions, i això no és habitual.
1: I us heu trobat, doncs, en centres que us demanin allò de dir, escolta'm, com ho feu, que volem allò copiar-ho, perquè copiar coses que paguen la pena està molt bé.
2: Sí, sí, sí que ens hem trobat. Ens hem trobat centres que, sobretot, que ens demanen això, no? Com hem organitzat la docència a la Fundació Sanitària de Mollet per arribar a tenir tota, bueno, tot aquest desplegament, no?, tant de futurs professionals, de com estem formant a futurs professionals en cicles de pregrau, com a Hospital Universitari de la Universitat de Barcelona, tota la formació de grau, de postgrau, amb tots els residents de medicina, d'infermeria i tota la formació que fem de graduats ja en salut, i també de l'escola de salut a tota la ciutadania, i com estem implicant a les escoles, als centres educatius, a famílies, pacients, perquè la gràcia d'aquesta escola de salut nostra és que no només els professionals comparteixen, no?, i transfereixen el seu coneixement, sinó que també participen aquests alumnes que s'estan formant, també participen els pacients, no?, amb la seva expertesa, no?, també fem programes d'aquests peer-to-peer, no?, que se'n diu, que és com un pacient o una persona afectada col·labora i comparteix coneixement amb altres persones en la mateixa situació, que això també és una demanda que ens havia arribat del Consell de Pacients i Famílies. Uh-huh. Vull dir que jo crec que és un model d'escola de salut que haurà d'anar transferint-se a altres centres, però que aquí al Vallès Central és únic.
1: Aquesta escola de salut, la formació és tota presencial? Pregunto perquè potser hi ha persones de fora del nostre territori que estan escoltant i que diuen, ah, doncs a mi m'agradaria participar en una d'aquestes formacions. Que sapigueu que entrant a la pàgina web de la Fundació Sanitària Mollet, no?, hi ha un espai que és Escola de Salut, on trobareu tota aquesta informació que hem comentat i que hi ha, doncs, això, un telèfon de contacte, un correu electrònic per adreçar aquestes qüestions, però no sé si després pengeu allò de forma virtual, no?, les formacions que s'han ofert.
2: Sí, nosaltres les formacions que oferim, hi ha formacions que són presencials i després compartim tot el material pels campus virtuals. Per exemple, ara estem fent unes microcredencials de la mà de la Universitat de Barcelona i en el campus virtual d'IL3UB doncs, està tot el contingut penjat per als participants. Després també hi ha formacions que no només les fem presencialment, sinó que també ens desplacem i anem a fer-les al lloc on s'hagi de fer. Vull dir, anem a escoles també a fer cursos de primers auxilis per a professionals, per exemple, per a professors d'educació infantil. Vam anar a les escoles a fer-ho, in situ, que dic jo. Després, hi ha tots aquests programes de Fem Salut, que vulguis que no, quan ve algun expert de la Fundació Sanitària de Mollet a compartir el seu coneixement amb tots els que ens estiguin escoltant, per nosaltres això també és escola de salut, perquè no deixa de ser una manera de transferir el coneixement. I també a la web hi ha molts vídeos, molts consells de salut, de prevenció i promoció de la salut, que també són part de l'Escola de Salut i que tothom pot consultar entrant a la web.
1: Doncs podeu consultar la pàgina web, el correu és docència@ FSM, Fundació Sanitària Mollet.cat. Maria José Reyes, directora de docència de la Fundació Sanitària Mollet, directora d'infermeria, doctora d'infermeria. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
7: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
8: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
9: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà, vaja, de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra de ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Boscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
0: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAE en cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: Més detalls en aquesta crònica que dua a Lleida Ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: En paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
0: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pel via i uroginecologia del Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de què parlem diem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Alba Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algun efecte debit a la exposició ja ha començat o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé un quart de tres, us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, ONG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la

0: en l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
1: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de, en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
0: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
2: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
3: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
4: La intenció no és de que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs, cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
3: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
5: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forri Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta Diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullar també pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva Diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores a castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols de Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
2: Gràcies, Tere. Una Diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. Expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
6: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
7: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
6: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6

0: artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
2: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya. Caramelos, caramelos, caramelos,
3: llevo caramelos. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
1: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Aglí. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip y a jóvenes futbolistas con Marc Bernal.
5: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
4: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
6: Of course it was a big opportunity.
7: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
6: Of course, increase every level of the play.
4: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
8: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga doncs provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
4: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol, a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no afavoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
3: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
6: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
3: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
6: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
3: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
7: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
3: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
6: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
3: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
6: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
6: 8 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
3: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
0: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
3: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
6: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
3: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
8: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
5: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
8: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
3: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
6: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
9: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra de ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
3: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
6: El PAI en cap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
10: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que jo sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
3: I no deixem Lleida perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
6: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
3: 1-1, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
11: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
12: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
11: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
4: Notícies en xarxa.
3: 8 minuts passant de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
6: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral, Sud i Central.
3: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
6: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
3: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pèlvic crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
6: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
3: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pèlvic crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de què parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
3: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
17: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
16: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
3: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
6: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
6: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
3: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
6: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carbó carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats. Tots han estat menys greu a l'Hospital de Mataró.
3: I 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta Dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
18: Bon dia, segueix a prop de 3 hores de castells a la plaça de les Cols. Els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La Jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forra i manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 amb folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 amb folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de Fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
3: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
19: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
20: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el petit comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
19: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Farrell.
3: I tot a punt perquè comenci la Festa Major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença de fet demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
21: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goig i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
22: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que de lo beneït que nosaltres diem, no?
21: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
3: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
23: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
0: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
1: Tenim l'altre obsequi, que és de fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fluet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
23: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels volts de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
3: Moment ara per la cultura. Us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
23: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
2: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
23: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
3: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
7: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'un una nova perspectiva. L'obra permanent titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
3: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
24: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
3: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya. Caramelos, caramelos, caramelos, llevo caramelos.
24: Caramelos, caramelos, caramelos, llevo caramelos. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara BT o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa. Caramelos, caramelos, caramelos,
3: caramelos. 7 minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
5: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
9: Of course, it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
9: Of course, increase every level of the play.
5: Avui aquest Joan Gamper a partir de les 8 del vespre al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
12: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
5: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia. Recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, el Barreres Fora torna a estar aquí amb tots i totes vosaltres, com cada dimecres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som? Doncs Cristina Sandoval, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Avui a través del telèfon tenim en Josep Roca. Josep Roca, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, companys. Em sent bé o no?
2: Perfecte. Molt bé.
1: Com si estiguessis a l'estudi gairebé.
3: Molt bé, màquina.
1: Bueno, i avui excusem a l'Àngela Alba Fabré, que està a Sevilla, con amor, pero no... con mucho amor, pero con mucho trabajo.
2: Pero con mucho trabajo.
1: No puede estar con nosotros. I en Guillermo Legua, que tampoc ha pogut venir avui. I un servidor, en Jaume Girbau. I a l'altre costat del vidre tenim en Pep Casasnovas.

0: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només heu d'anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és L. I, per cert, la redifusió la tindreu diumenge de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet, tots els dimarts de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon en el centre cívic, al telèfon 93 570 35 25. 93 570 35 25. I ens podeu deixar l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. I a partir d'ara i fins a les 6 de la tarda també ens podeu trucar en directe al telèfon de la ràdio 93 570 68 66, 93 570 68 66. Josep, estàs a punt?
2: Sí, senyor.
1: Doncs vinga, benvinguts
2: a casa vostra, amic meu, sí senyor.
3: Escoltes Barreres Fora.

0: inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc plor.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit.
2: Us esperem. Sweep the streets I used to
4: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
5: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem. Sweet the streets I used to
3: own. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho dius, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obre els divendres 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans al personal. Avui és divendres 19 de juny, programa número 38 de la tercera temporada de Bar Tiki. L'estiu ja és aquí, ja el tenim a tocar, sense cap mena de dubte, l'estació favorita aquí a Can Tiki. Avui és un programa molt especial perquè és el darrer programa de la temporada. Sí, arribat aquest moment en el que faig els agraïments als oients i als amics de Ràdio Mollet que m'aguantes les manies i no posen gaire mala cara quan els entrego els guions a última hora. Han estat 9 mesos molt intensos de Bar Tiki i havia pensat en fer una petita celebració de tot plegat. Això és una festa de cloenda de temporada. N'estic segur que els oients de Bar Tiki que tenen fills han passat els darrers dies de festes de cloenda, que si la festa de final de curs, que si el recital de música, que si el torneig de cloenda de temporada o el concert d'Ukelele. En aquesta festa nostra, però, no ens hem de preocupar de fer vídeos per enviar a la iaia o de comprar la samarreta del color que s'ha pactat a la classe. Així que anem amb el programa. Benvinguts, passeu a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Hi ha una cosa curiosa amb l'estiu. No arriba de cop. S'insinua, comença amb dies més llargs, amb nits sorprenentment caloroses, i de sobte apareix Sant Joan, que és com el tret de sortida emocional. El foc, els espadars, aquella barreja d'alegria i una mica de caos controlat. És una nit que no demana explicacions i que, en certa manera, marca el ritme del que vindrà després. I el que ve després són les festes majors, cada poble amb la seva, totes amb una mateixa estructura invisible, la música, la plaça, retrobaments, i aquella sensació que tot passa una mica més intensament. És identitat i, fins i tot, una mica de teatre col·lectiu. Durant uns dies, tot gira al voltant d'allò. I allò és... O això és on entra la trinca. Ara estem parlant de la trinca i ara em sembla com si estiguéssim parlant, no sé, de les coves Altamira, però no fa tant que eren extremadament populars, no només a casa nostra, sinó també a l'estat espanyol, evidentment molt per la televisió, però també entre els anys 70 i 80 la trinca, bé, van aconseguir una cosa difícil, ser populars i alhora punxar amb ironia tot allò que semblava intocable. El seu tema, Festa Major, no només escrivia aquest ambient, sinó que en capturava l'essència, l'exageració, els personatges, els rituals, repetits any rere any. No calia idealitzar-ho, perquè ja funcionava així, amb totes les seves contradiccions. En el fons, Sant Joan, les festes majors i aquesta celebració de la trinca comparteixen una mateixa idea, la celebració com a un espai on tot pot passar, però on també ens reconeixem. Potser per això cada estiu sembla diferent, però acaba sonant sorprenentment familiar.

Hi ha una nit a l'any que no acaba de ser ni festa major ni tampoc un dia qualsevol, però té una mica de tot, la nit de Sant Joan. Aquesta cosa estranya de començar amb plans molt concrets, sopar a la foguera, els petards, i acabar amb una mena de deriva alegre on ningú no sap ben bé quina hora és i què tocava fer després. Qui és habitual al bar Tiki ja sap que aquí en som devots a la festa de Sant Joan. És una festa que funciona per acumulació de soroll, de llum, de gent, de calor, d'expectatives, i també per una certa permissivitat. Aquella sensació que per unes hores el desordre està no només acceptat, sinó gairebé recomanat. No és estrany que culturalment sempre hagi estat vinculada a rituals, a la idea de canvi o de pas a etapa. És el solstici d'estiu, i és una cosa que, bé, evidentment, no només els catalans tenim present. En un context com aquest, és on un bitxo raro com en Jaume Sisa encaixa amb una naturalitat gairebé sospitosa. La seva nit de Sant Joan no descriu només una celebració, sinó que crea una mena de relat mític. Als anys 70, en un context encara marcat per la transició espanyola, en Jaume Sisa proposava una mirada que fugia del realisme estricte i obria espais doncs, més lliures, més imaginatius, també més difícils d'encasellar. En certa manera, la seva visió connecta molt bé amb el que és Sant Joan. Potser per això, cada any hi tornem. Anem amb la nit de Sant Joan.

Mireu, quan jo era un nen i vivia a Barcelona, bé, acabàvem l'escola i, naturalment, doncs, uns pocs dies... Bé, acabàvem l'escola uns pocs dies abans de Sant Joan. De fet, i com encara passa avui dia, els nens ja anàvem amb alguns petards, sent un dia com avui 19 de juny. No ens podíem pas esperar. I les festes del meu barri eren, aleshores, uns dies abans de Sant Joan. Així que jo plegava de l'escola, feien festes de barri i acabava tot plegat amb la revetlla de Sant Joan, iniciant 3 o 4 nits de disbauxa, que sent una criatura em flipava poder estar pels carrers amb els amics sent de nit. I tot i l'ambient d'una festa, que l'ambient d'una festa major, no de poble, sinó de barri, va de barri de ciutat, trobo que en Joan Manuel Serrat el va capturar molt bé amb la cançó que posarem ara, una cançó que per títol Fiesta. Amb en Joan Manuel Serrat tinc sentiments confrontats, especialment des de l'època del procés, però bé, separem l'home de l'artista. Hi ha cançons que, bé, semblen escrites des de la celebració, però que, quan hi pares atenció, amaguen alguna cosa més. I aquesta Fiesta de Joan Manuel Serrat és una d'aquestes. D'entrada, tot convida a pensar en una celebració col·lectiva, gent al carrer, la música, el moviment, però sota hi ha una mirada que no és tan innocent. La cançó, aquesta Fiesta, es publica en un moment en el que parlar de segons a què no era exactament lliure, i aquí apareix l'anècdota. Parts de la lletra original no van passar el filtre de la censura. En Serrat havia escrit versos amb un to més directe, amb referències menys amables, més crítiques, però el que es va publicar oficialment va ser una versió retallada, com si la festa quedés una mica desactivada. De fet, nosaltres posarem la cançó sense censura, però si la busqueu a Spotify, a YouTube, veureu que hi ha la cançó Fiesta i després hi ha la versió Fiesta sense censura. I podreu veure la diferència entre la lletra d'una i de l'altra. En fi, això genera un contrast interessant. Una cançó que parla d'una festa, una festa que ho ocupa tot, però que alhora està condicionada per allò que no es pot dir del tot. Quan escoltes la versió sense censura, la que posarem, es tanca el cercle. Apareix el Serrat més directe, amb uns arranjaments fantàstics d'en Ricard Miralles. El tema estava inclòs al disc de 1970 que duia per títol Mi Niñez. En el fons, la Fiesta no parla només de celebrar, parla de tot allò que passa quan sembla que tothom està celebrant, i això sovint és molt més interessant.

0: El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
1: Però bé, deixem de banda el pop català dels anys 70 i anem a una miqueta de rock and roll, i amb una nit com Sant Joan, on el foc juga un paper tan important, ens apropem amb una tornada que canta I'm on fire com a un mantra. Parlo del tema Fènix, de The Cult, que és una d'aquestes cançons que parlen del foc com a destrucció, però sobretot com a renaixement. Aquest Fènix, apareix al disc Love, un disc de 1985. De fet, el disc que els va fer créixer de veritat el grup anglès. Encara eren dins d'aquell so més fosc i gairebé místic dels primers anys, en aquell moment, The Cult. Encara no s'havien convertit en la banda de hard rock musculosa que serien després. Aquí hi ha més atmosfera, més ritual, més intuïció, que no pas impacte directe. Aquí encara els aglobaríem com a grup de rock gòtic. Bé, aquesta cançó Fènix, de tota manera, ja apunta moltes coses. El duo, que és de culte en realitat, el cantant Ian Astbury i el guitarrista Billy Duffy, treballant amb el simbolisme, un clar simbolisme, el del Fènix, aquest ocell, aquesta au, que crema i torna a néixer. No és subtil, tampoc m'ho vol ser pas. Parlo de Ian Astbury, el guitarrista en Billy Duffy, perquè no perquè siguin un duo, sinó perquè, evidentment, ells són el nucli dur de The Cult i després doncs, han anat reclutant diversos músics al llarg de la seva trajectòria. Bé, aquí és on tot connecta amb Sant Joan d'una manera gairebé natural, perquè el foc de Sant Joan també parla d'això, de cremar per deixar enrere, de saltar focs per començar alguna cosa nova i de fer veure doncs que tot es pot

I si abans teníem el foc, ara tenim els petards en una nit en què la pólvora pren tanta importància. Tenim un tema com Firecracker, cançó de Ryan Adams, Firecracker, que és petard en anglès. Aquesta Firecracker és una de les meves cançons favorites de tota la carrera d'en Ryan Adams. I és difícil no pensar en una nit de Sant Joan en aquell moment exacte que encens la metxa i esperes sense saber del tot què passarà. Aquesta Firecracker és una cançó que forma part del disc Gold, un disc de 2001. De fet, el segon disc en solitari d'en Ryan Adams. Jo diria que és el seu àlbum clau, perquè és el que suposa el seu salt cap a una dimensió més gran, més visible, amb un so doncs, que barreja rock, country, alternatiu i aquella manera d'escriure una miqueta des de la fragilitat, si vols. Un disc sensacional, família, aquest Gold. Firecracker, la cançó situada al principi del disc, és una cançó breu, menys de 3 minuts, i encaixa perfectament amb aquesta idea d'intensitat concentrada. En aquell moment, en Ryan Adams semblava destinat a ser molt gran. Venia de fer un disc com Heartbreaker, que era un àlbum que va publicar l'any 2000 amb molt prestigi, però potser massa tancat al concepte de country rock. I després, el seu predecessor, aquest Gold que ens ocupa, el va situar definitivament al mapa, amb nominacions als Grammy i una exposició doncs, molt més gran. Era també aquest Gold un disc on tocaven diferents pals, el rock alternatiu, el country rock també, era bastant més variat, però també és l'inici d'una cosa que el definiria en endavant amb en Ryan Adams, una productivitat gairebé descontrolada. Ell gravava molt i publicava molt, i això feia que la seva carrera fos irregular, amb moments brillants i altres més dispersos. Sent honestos, publicava tot el que gravava sense gaire filtre, amb discos constants, i evidentment no tot el que fas és el suficientment bo com per ser publicat, però ell doncs no tenia aquell filtre. I potser aquí, bé, és on el nostre títol, això de Firecracker, torna a encaixar, perquè un petard no està pensat per durar, està pensat per cremar fort i desaparèixer. Però anem a veure com era aquest Firecracker de Ryan Adams.

Proseguim, seguim amb més cançons en aquesta celebració nostra de l'estiu, quan passen 23 minuts de les 7 del vespre aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet. Cançons que de vegades semblen evidents, però que guanyen força quan mires tot el que arrossega en darrere. Aquesta The Sun is Shining de Bob Marley és una, perquè no és una sola cançó, sinó gairebé tres. La primera versió es grava als inicis dels anys 70 amb en Lee Scratch Perry, i apareix en el disc de 1971, A Soul Revolution Part 2. Té un so molt més cru, més espullat. Ja hem parlat moltes vegades de que en Bob Marley té una carrera prèvia quan no va sortir de Jamaica, i després una sonoritat que es va adaptar més segurament al pop i al rock que es consumia al món occidental, si voleu. Després d'aquesta cançó també en circula, la trobem trobant només amb aquest disc, amb aquest Soul Revolution Part 2 de Lee Scratch Perry. També la trobem en compilacions com African Herbsman del 73, però encara queda com una peça bastant discreta dins del seu repertori, i és el 1978 quan en Bob Marley la reinterpreta. És a dir, és una versió, no és una original d'en Bob Marley. En fa una versió pel seu disc Kaya. I el que us dic, li dona una forma molt més clara, més càlida, més lluminosa, més adaptada a allò que a Europa o als Estats Units estan més acostumats a sentir. Aquí la cançó, jo diria que troba el seu lloc, aquell equilibri entre calma i la determinació que també té l'estiu quan comença. I encara una dada més curiosa, anys després, el 1999, se'n fa un remix en clau Eurodance, que la tornaria a posar en circulació. I al final, doncs, tot gira al voltant d'aquesta idea tan simple: el sol brilla. Però això, en realitat, no és tan banal. El solstici d'estiu és el dia més llarg de l'any, el moment en què la llum sembla imposar-se del tot. I a partir d'aquí, sense que es noti gaire, tot comença a recular. No notem gaire, però tenim Sant Joan, i a partir d'aquí les nits es van escurçant. Aquesta sensació d'inici, però també en el fons a punt àlgid. The Sun is Shining juga amb això. No és només una celebració de la llum, sinó una consciència del moment. El sol hi és, sí, però no serà exactament per sempre. I potser per això sona tan bé el començament de l'estiu, perquè ens recorda, sense dramatismes, que el millor moment sovint és tot just quan sembla que tot continua igual.

L'any 1972, Alice Cooper ja no era només una banda estranya amb maquillatge i una certa actitud provocadora. Ells venien de fer soroll amb discos com Love It to Death, del 1971, i Killer, també del 1971, compta aquí, dos treballs com aquests, Love It to Death and Killer, tots dos en un mateix any. Però, en fi, en el 1972 estaven a punt, en aquell punt delicat, en el que havien de demostrar que podien convertir el seu univers en alguna cosa realment massiva. I ho van fer, gairebé sense matisos, i compta que aquí encara parlem d'Alice Cooper com a banda, no com a solista. School's Out surt a l'abril de 1972 i ho canvia tot. La cançó es converteix en el seu gran èxit internacional, número 1 al Regne Unit, top 10 als Estats Units, mentre l'àlbum també arriba al número 2 de vendes. És de fet, el moment en el que els Alice Cooper passen de ser una banda de culte a convertir-se en un fenomen popular amb aquell equilibri molt precís entre provocació i accessibilitat. La idea ja és sorprenentment simple, capturar els últims minuts de l'últim dia d'escola, aquell moment en què ja no estàs escoltant res, en el que el cap està en un altre lloc i tot es queda en esperar que soni la campana. I això té molt a veure amb el que representa el final de curs. No només és que s'acabin les classes, és una petita ruptura amb la rutina, una sensació de llibertat que sembla desproporcionada, potser, respecte al que realment ha canviat. Però això és una visió molt adulta. Per un nen d'escola no és així. En fi, la cançó ho exagera fins al límit, literalment. Parlar de fer volar l'escola pels aires. Però funciona, perquè emocionalment és exacta. Sent un adult, quan arriba l'estiu, encara hi ha dies normals, hi ha obligacions, hi ha coses pendents, però sent un nen és diferent. I el tret de sortida és quan acaba la darrera classe, i aquell instant, aquell precís instant, curt, una mica caòtic, és el que els Schools Out converteix en himne.

I anem amb un altre clàssic, un clàssic que segurament posem pues any rere any en aquestes tres temporades, just abans que comenci l'estiu, però clar, All Summer Long, que és una cançó superestiuenca, que a mi m'agrada molt, All Summer Long de Kid Rock, un tema que surt del 2008, però que sona com si sempre hagués estat allà. És un tema que forma part del disc Rock and Roll Jesus i es construeix literalment sobre elements d'altres cançons. Utilitza la base del Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, i també de Werewolves of London, del Warren Zevon. No només és una influència, és com un collage. De fet, si tu mires, hi ha fins a 8 autors acreditats perquè incorpora directament aquestes melodies i estructures, també d'altres. També és el signe modern de que sembla ser que hi ha músics incapaços de fer coses solets, i entre els samples que incorporen, les interpolacions, les referències, les col·laboracions i els amiguets, en surten llistats de gent que participant i amb crèdit doncs gairebé interminable. En fi, sona, però aquesta és part de la seva força, evidentment, al tocar elements d'una cançó tan extremadament popular com Sweet Home Alabama, fa que el tema, aquest All Summer Long, soni familiar des del primer segon. És com l'estiu que narra, que no cal explicar gaire perquè ja el reconeixes. La cançó en realitat no parla d'un gran esdeveniment, sinó d'un estiu qualsevol sent jove, moments divertits, moments sense una èpica aparent, que acaben sent els que recordes més. Aquesta falta de grandiloqüència és, jo diria, que el que la fa funcionar. No hi ha drama ni hi ha girs, només hi ha la sensació que hi hem estat. En aquell moment en Kid Rock aconsegueix un dels grans èxits de la seva carrera, número 1, diversos països, i fins i tot una curiosa presència transversal entre l'escena del rock i també l'escena del country. El que passa després és més complicat. Amb els anys, la seva figura, la figura d'en Kid Rock, s'ha anat desplaçant cap a un terreny molt més polític i controvertit, especialment per la seva proximitat amb Donald Trump, que l'ha convertit en un personatge polaritzador. En casos com aquests, potser té sentit separar allò que dèiem de l'artista i la persona. No tant justificar res, sinó entendre que All Summer Long funciona independentment del seu autor, com passa molts estius, que no es recordes per qui eres exactament, sinó per com sonava. Anem a sentir aquest All Summer Long.

I si abans parlàvem d'en Ryan Adams, ara ho fem d'en Bryan Adams, i ja em permeteu l'acudit dolentíssim. Però és que poques cançons fan més estiu que aquest Summer of 69. Hi ha cançons que han acabat definint una estació sencera sense haver-ho buscat gaire, i Summer of 69, cançó de Bryan Adams, publicada al 1985, és probablement una d'aquestes. Una cançó que es va publicar al seu disc del 85, Reckless. Aquí en Bryan Adams, doncs, segurament el recordem des dels anys 90 per ser el senyor de les balades que es feien per pel·lícules. Però tenia un disc com aquest Reckless, doncs, molt, molt rockero i molt, molt canyer. En realitat, si ara pensem en una cançó com Summer of 69, doncs podríem dir això. L'estiu podria sonar així, guitarres directes, una nostàlgia, també sense drama. I també recordar aquella sensació de que tot passava per primera vegada. D'alguna manera recuperar o té el mateix esperit que aquest All Summer Long que encara sentim de fons. Tornant a Summer of 69, ve una història que sembla molt concreta. És una banda, amics, amors, estiu, però en realitat funciona perquè és universal. Els primers versos ja marquen el to. Diu, el primer que canta diu, I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Aquí no hi ha pas èpica, hi ha una primera guitarra barata. Allò que diu, my first real six strings. La meva primera sis cordes de la guitarra, de veritat. I després diu allò de, bought it at the Five and Dime. Que això de Five and Dime és com un bazar. Vale? Un bazar d'aquests de tot a un euro. I després continua dient, I played till my fingers bled. I vaig tocar fins que em sagnaven els dits. Bueno, una manera molt exagerada, però molt reconeixible de recordar quan tot era més intens, potser més intens al compte. També hi ha una part, també hi ha la part irònica del títol. Aquest 69 no es refereix pas a l'any 1969. El mateix Bryan Adams ho ha dit en moltes ocasions, que la cançó doncs, té una doble lectura amb connotacions sexuals, perquè pensem que en Bryan Adams va néixer al 1959. Per tant, ell només tenia 10 anys, al 1969. En tot cas, no seria memòria real, sinó memòria construïda, però és igual. Per això funciona la cançó tan bé, perquè no parla d'un estiu concret, sinó d'una idea d'estiu, aquell moment en què tot sembla començar, encara que en realitat sigui un record inventat que hem decidit fer nostre.

I ara, si vols, doncs canviarem una miqueta el to, deixem enrere per ara els himnes immediats, les guitarres que entren soles, i entrem en un espai més estrany, més difús, de la mà dels Doors i d'un tema com Indian Summer, que no seria exactament una cançó que busqui l'impacte. De fet, és tot el contrari. És una cançó lenta, gairebé va flotant, com si no tingués pressa per arribar enlloc. Es va gravar inicialment el 1966, als inicis del grup, ara en fa massa anys, però no es va publicar fins a més tard. De fet, es va publicar dins el disc Morrison Hotel, disc de 1970. Per tant, era un tema que ja portava doncs 4 anys rondant, i aquesta distància ja diu coses. Aquesta Indian Summer és una peça que no encaixava del tot en aquell moment concret. Tot el que passa sembla una mica suspès. La veu del Jim Morrison, que no explica una història clara, més aviat la suggereix. Hi ha, si vols, una sensació de calor. Hi ha llum, però també una mena de quietud estranya, com si l'estiu s'estigués acabant abans d'hora. L'Indian Summer és això, són aquells dies inesperats de calor quan ja tocaria que refresqués. Una última resplendor, potser una mica fora de lloc. En directe, o amb altres cançons, els Doors podien ser més intensos o més teatrals, però aquí no. Aquí hi ha una altra cosa, una aproximació més interior, més lisèrgica, si vols, gairebé meditativa. No passa res en concret, però passen coses. I potser dins d'un programa com aquest també té sentit aquest gir, perquè l'estiu no és només festa, ni només és soroll. També té aquests moments lents, enganxifosos, una mica desconnectats, en el que tot sembla dilatar-se. Anem a veure què proposaven els Doors en aquest Indian Summer.

0: Segurament ara mateix les expressions que es fan servir en conversa d'ascensor més escoltades tenen a veure amb la calor que fa. Tot molt original, tot molt original, i com si no fes calor cada estiu. Però bé, hi ha moments en què la calor deixa de ser una sensació i passa a ser una mena d'estat mental. No és només que faci calor, és que tot va més lent, més dens, com si costés una mica més posar-se en marxa. I aquí tenim un tema com Too Hot, dels Following Criminals, que encaixa sense forçar-hi gaire. Aquesta cançó apareix l'any 2003 a l'àlbum Welcome to Poppies, en un moment en què la banda estava en un moment interessant. És un disc fet com a duo, en Huey Morgan i en Fast Laser, que s'havien quedat sense bateria, i habitualment són un trio, ja ho sabeu, però en aquell moment només eren dos. Avui dia ni tan sols en Huey Morgan no és a Fun Loving Criminals i gira amb el seu grup, amb la seva banda, mentre que en Fast Laser té els drets al nom i fa concerts sota el nom de Fun Loving Criminals amb dos mercenaris més. Una pena. Però aquest no era el punt a l'any 2003. Aleshores, ells, els Fun Loving Criminals, no buscaven grans himnes, treballaven més des de l'actitud, com sempre havien fet. Aquesta Too Hot juga precisament amb aquesta idea. No és una cançó d'estiu lluminós, sinó més aviat d'un estiu en què enxifós, molt, molt d'asfalt. Més asfalt que no pas de sorra, i són tardes que s'allarguen massa, i això connecta bastant amb aquests dies, quan la calor puja tant que deixa de tenir èpica. Els Fun Loving Criminals sempre han tingut aquest punt de mirar-ho tot des d'una certa distància, amb ironia, però sense fer-ne un show. I com se'ls troba a faltar, als Fun Loving Criminals?
1: Come over here, girl, whip it out and show the world. Ain't the time for lying with your mocha swirl. Everybody gangsta, everybody bloody crippin'. I'm a

4B, calor, calor. Voleu saber què era calor? Detroit 1963. Calor, calor real, d'aquella que s'enganxa la pell enmig de quin context. Apareix Heat Wave, de Martha and the Vandellas. Una cançó que no només parla de calor, sinó que gairebé la provoca. Ja us dic, una cançó publicada al juliol de 1963, sota el segell Gordy, subsidiària de Motown. És una cançó escrita pel trio, el famós trio de compositors de Motown, Holland, Dozier i Holland. Aquesta cançó es converteix ràpidament en un dels primers grans èxits del que va arribar a dir-se So Motown. De fet, va arribar a número 1 de la llista dels negres i se riden en blues, però també número 4 de la llista genèrica, la llista dels blancs, la qual cosa doncs era bastant espectacular per ser l'any 1963, en un any en què hi havia una clara segregació vital, però també musical pel cas que ens ocupa, entre blancs i negres. És un moment clau, no només pel grup, per Martha and the Vandellas, sinó per tota la factoria a Motown, que comença a imposar un estil reconeixible. La lletra d'aquesta heat wave, en realitat, no parla d'una onada de calor meteorològica, sinó d'alguna cosa més física i immediata. I potser li diuen amor, perquè no podien dir-li una altra cosa. I això connecta molt bé amb la idea de calor que tenim aquests dies, perquè hi ha dues maneres de viure, la que t'aplana, però també la que t'activa. I heat wave pertany clarament a aquesta segona vertent. Potser avui estem més a prop de l'altra, la que et fa buscar ombra constantment i tenim aquesta amenaça que ens van dient d'una onada de calor que tindrem mentre demà i demà passat i morirem tots, però un estiu sense calor no és estiu i podem recordar un altre tipus d'estiu, un estiu en què la calor no era tanta molèstia, sinó que era potser al centre de tot el que estava passant. Anem a sentir aquest hit de Martha and the Vandellas, això és Heat Wave.

ja hem parlat i fins i tot hem posat aquesta cançó, però no m'hi he pogut estar. Summer Breeze i Summer Breeze en la versió dels Isley Brothers, que és una manera d'entendre l'estiu que no té un estiu que no té gaire a veure moments, en grans moments i amb excessos. Això no és Summer of 69, és una història completament diferent. Originalment, Summer Breeze és una cançó de Seals and Crofts de 1972, però els Isley Brothers la versionen poc després, també a principis dels 70, dins el disc 3+3, en una etapa en el que el grup, els Isley Brothers, està redefinint i també està incorporant directament nous membres i fent un so més divers, més ric potser. I el que fan és no simplement reinterpretar l'original dels Seals and Crofts, sinó que la fan seva. On l'original tenia aquell punt suau, molt folk, els Isleys, doncs hi afegeixen més cos, més ànima, com eren ells. La veu del Ronald Isley la porta cap a un terreny més emocional, i la guitarra del Ernie Isley, que encara era molt jove aleshores, li dona una profunditat que transforma la cançó sense tancar l'esperit, però és que sembla una cançó diferent. La cançó parla de petites coses, d'un tipus de calma que no necessita justificació. Aquesta idea té alguna cosa molt concreta dins de l'estiu. No tots són nits llargues ni moments memorables. També hi ha tardes lentes, finestres obertes i aire que entra. I Summer Breeze simplement crea un espai. I en un programa com aquest també s'ha de recordar que l'estiu doncs, no sempre es recorda pels moments més intensos, sinó també per aquests petits instants que passen bé, gairebé desapercebuts, però que acaben quedant-se. Anem a encarar aquesta recta final ja del programa d'avui amb els Isley Brothers i la seva visió del Summer Breeze.

I ara sí, ja sí que ens anirem per tancar aquest darrer programa de la temporada. Ens anirem amb un dels nostres referents, en Frank Sinatra, que amb aquest Summer Wind, The Summer Wind, no parla d'un moment concret, sinó del pas al temps, d'un estiu que arriba suau i que gairebé sense fer soroll també se'n va. És una cançó de 1966, que de fet era una versió d'un original alemany, en alemany, com d'aquí, i es va fer una adaptació. El vent d'estiu, que passa, ho mou tot una mica i desapareix, i potser el programa d'avui també és això. Era una estona compartida que ha sonat mentre durava, i ara, com passa amb els bons estius, no simplement s'acaba.

0: I bé,
1: ja us he dit, aquest era el darrer programa de Bartiquí d'aquesta tercera temporada. I ara començarem, doncs, el Bartiquí d'estiu. Efectivament, no marxem. A partir de la temporada de la setmana que ve, i durant 8 setmanes tindrem un Bartiquí d'estiu i tancarem solament el mes d'agost. El Bartiquí d'estiu provarem algunes coses noves, no serà exactament igual que el de, diguem-ne, la temporada regular, però en essència, doncs, també tindrem el mateix, la música, les històries que l'envolten, això no canviarà. Però ara sí que marxem. Gràcies als oients de Ràdio Mollet que ens han acompanyat, els de la ràdio i els que ho senten a través del lloc web, i també als oients que ho escolten a través de l'iVox. Gràcies a tots, i si voleu ens retrobem a l'estiu, i si voleu també, i espero que sí, ens retrobem a la quarta temporada de Bartiquí després de l'estiu. Per aquells que estiguin, ens veurem la setmana que ve. Per aquells que s'esperin, ens retrobarem després de l'estiu i desitgem un molt bon estiu. Per nosaltres, que sapigueu que encara continuarem oberts.
2: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
1: I com sempre dic, i avui no serà una excepció, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Aquest programa, com sempre, el podeu trobar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox, que el podeu trobar si feu el cercador Bartiquí, però jo, per si de cas, us deixo el link a les xarxes socials de Bartiquí, @BartiquíRM, a Twitter i a Instagram. Sí, sóc un senyor gran i encara dic Twitter. Però bé, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiquí. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, fent màgia amb els botonets, al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana i un molt bon a Sant Joan.

inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: en Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de Tetuan va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tant i tant xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Va ser una vegada, concretament en els dies millor de l'any, la vesprada de Nadal, el dia de la nit de Nadal, en què el vell Scrooge estava molt enfeinat assegut en el seu despatx. Charles Dickens.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Com porteu la setmana?
1: Ara que s'ha acabat, molt bé.
0: Ja també, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Un segon més i morim.
0: Bona tarda. Era dramàtic, com sempre.
3: Comentaris de taula llestos.
0: Sí.
2: Ja?
3: Sí.
4: El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet.
3: Què és això?
1: Asier ja ha arribat al Nadal.

0: Per fi, la millor festa de l'any. Tothom és feliç, es dona abraçades, regals. Que bonic.
1: Tens raó, Joan. L'olor de l'escudella i la carn d'olla al 25 al matí. Se'm fa a la boca aigua.
2: Ai, i les trobades amb la família, a vora la taula, gaudir del sopar de Nadal...
0: Espereu, espereu. Els pavors també hem de celebrar el Nadal, que som com una família.
3: Sí.
1: Tinc una idea. Anem a casar el Pere i celebrem la festa ja.
2: Buah, una idea, se'l truquem al Pere, però ja.
4: Nois, què voleu? Ja estem fora d'horari escolar i estem de vacances.
0: Mira, veure, espera, és que és molt important.
1: Sí, prepareu tot, que venim a fer una festa de Nadal a casa teva.
4: Com?
2: Pere, com ho sents? Tots els pavos a casa teva i, home, amb el Coco també.
4: Què? No, ni pensar-ho.
1: Vinga, Pere, que és Nadal i tot s'hi val.
4: No, això no és carnaval, Asier.
0: No, el que vol dir Asier és que ho hem de celebrar tots junts, Pere.
4: Bé, està bé. Però només aquest cop.
1: Cada any el mateix.
2: D'acord, va, ja tenim lloc. Ara han d'arribar els accionistes.
1: D'acord, no ens pot faltar ningú. I que no arribin tard, si us plau.
0: Tinc una idea. I si...
1: Passem amb les seccions.

0: Ding dong. Home, per fi arribes, xaval, Genís, encara que una mica tard, eh?
1: Sí, bé, bé, és que he tingut un petit imprevist.
2: Bé, això no és important. L'important és... Has portat alguna cosa per menjar?
1: Alguna cosa he portat, però diguem que per menjar no és.
3: I doncs què has portat?
1: He portat un tió.
0: I per què volem un simple tió cap de suro, si no és un tronc de Nadal francès?
1: Que aquest tió és diferent dels altres, aquest és màgic.
2: I què té de màgic, que, per cert, tots els tions ho són?
1: Doncs, quan ha arribat a casa meva, m'ha explicat com ho havia fet i tot el que havia passat.
3: I què t'ha explicat?
1: Bé, doncs la història del que tio comença un mes enrere, als Pirineus francesos.
2: Bé.
0: Pues no.
1: El tio dormia plàcidament, fins que uns sorolls estranys el van despertar. Ell, amb molta curiositat, s'hi va apropar per veure d'on provenien els sorolls. Quan va treure el cap, es va emportar una gran sorpresa. Resultava que eren dos nens jugant al box, però hi havia un problema. Ells eren francesos. Lògicament, no els reconeixerien. És a dir, què fas? Ah, intentes fugir? Bé, proves de parlar amb ells a veure si es reconeixen.
0: Provem de parlar,
2: sí,
0: no?
2: Sí, no, provar.
0: Som un tio.
2: Clar.
1: Quan t'apropes a ells els hi dius...
0: Hola, sabeu qui sóc?
4: Mija, mija, Pablo! Si és un tronc parlant!
5: Oui, oui, c'est terrible.
4: Jo tingué una idea. El llancem?
5: D'acord.
0: Però què feu?
1: Després d'haver-lo tirat, el tio va caure muntanya avall, fins que va caure en un forat.
3: De cop està com molt content, no, el tio?
0: Jo abans era el track faria au, au, au, au. Però sembla que el YouTube la funció de començar a partir de 11 segons no funciona.
1: Un cop ja era dins, t'assabentes que la caiguda ha fet que trenqués és una pota. Però també veus que una persona comença a venir. Encara que aquesta, en comparació amb les altres dues, és molt més petita. Què fas? Li demanes que se't pot curar? Bé, intentes marxar d'allà per si et fa més mal.
0: Jo marxaria.
3: I jo també.
2: Bueno, ja no va dir l'altra, però vale.
1: Quan intentes marxar del forat, de cop i volta apareix una paret de metall que t'impedeix. I darrere teu hi ha un fullet que et pregunta què hi fas. Tu li expliques tot el que t'ha passat i li demanes si et pot curar la pota, a la qual el fullet diu que sí. Quan el fullet li va curar la pota al tio, es va quedar fent repòs un dia sencer. I se li va córrer un últim favor per demanar-li al fullet. Què fas? Ah, li demanes ajuda al fullet en busca de vengança contra els dos nens. Bé, intentes buscar vengança tu sol.
2: Amb el fullet,
0: sí,
2: no?
0: Amb el fullet.
3: Home, sí, sí.
6: Venjança, venjança.
1: Quan li demanes això, ell accedeix i tots es marxem a la cerca d'aquests nens. Després d'unes hores caminant, trobeu els dos nens i els hi seguiu durant una estona. I quan es despisten, els enxampeu per l'esquena i els foteu una pallissa.
2: Jolín, quin tio més agressiu.
3: Sí.
1: Després d'això, el fullet i el tio van seguir el seu camí. En el cas del tio, va continuar la seva travessia fins a arribar a la meva casa. I així acaba la història del tio que em va explicar.
0: Vaya.
2: Jolín.
3: Ostres.
2: Quines aventures, el tio.
0: Sí, sí. Bueno, espero cagar-lo, no? Tindrà més regals per ser especial, no?
6: I els nens francesos aquests, que semblaven dos gitanets de Toulouse.
1: Bé, doncs fixa que aquesta secció ja ens retrobem l'any que ve. Ara anem a fer cagar el tio. Adéu.

0: allà sota una penya.
1: Pablo, corre, que arribem tard.
2: Ara pica el timbre, va. I està mig mort de fred,
3: Noet, Noet. Un segon, això no ens havia passat ja.
1: Tens els regals?
3: Sí, sí.
4: Ding dong. 2 minuts tard, nois. A la següent no us obro la porta, eh?
3: Un segon, això no havia passat abans? No, no havia passat ja.
5: La d'arribar a l'hora no us la sabeu, no?
3: Un segon, això no ens havia passat ja.
1: Et pots callar ja?
5: Quin avorriment, sisplau.
6: Quin avorriment, sisplau. Ningú ha portat coses?
5: Jo sí, he fet galetes per tots. Vaig a buscar-les.
3: Què és això?
7: Pablo, Pablo, Pablo, va, desperta, cony. Que t'estan parlant.
5: Vols o no vols una galeta?
4: Què et passa als ulls?
1: Bueno, d'acord, tenim regals per tots.
3: Algú pot encendre la tele, que em dona...
5: Pablo, Pablo, que despertis, cony, que et dona què?
3: Res, ja ho faig jo.
1: Uf, no se us fa estrany no estar a la ràdio?
8: No, però ja que estàs passat, vinga, feu la vostra secció.
3: Hola, nosaltres som el Germà Mupum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història.
4: Pablo, talla, no fa falta.
3: Estrany fer curiositats i per recordar una mica farem mini curiositats ràpides.
7: No, una altra vegada no. Careta trista.
1: Bueno, al Pakistan, el 25 de desembre 2022, una sèrie de 9 atacants a Balochistan va deixar almenys 6 soldats morts i 17 civils ferits dins de la insurgència en aquesta regió.
9: I un consejo. Siempre cuiden la naturaleza. Recuerden que las plantas son nuestras hermanas.
10: ¡Oh! ¡Una enorme planta creció en el estudio! ¡Oh!
9: ¡Muere, muere, muere, muere!
5: ¿Qué se echó a ser?
4: Ahora, Pablo.
5: ¡Alzate, Washington!
7: Pablo, Pablo, Pablo, desperta ya, coño. Posa't els auriculars.
3: Va, sí, mejor. A l'estat de Washington, un atac contra una subestació elèctrica al comtat de Pierce va deixar sense llum unes 14.000 persones durant les festes.
5: Amb les llums no, tio.
4: Ha sigut el Demogorgon.
5: Aviam, Asier, que no estem a Stranger Things.
3: Ha estat el...
5: Pablo, Pablo, que qui ha estat?
3: El Grinch, el Grinch. Això és clar.
1: Bueno, al Nadal de 2023, el Papa Francesc va demanar públicament un alt al foc immediat i més ajuda humanitària per a la població de Gaza, convertint el seu discurs nadalenc en un fort pronunciament polític.
7: No li van fer cas.
3: Nadal de 2025. Adolf Hitler, unona.
7: Què ha dit?
3: Unona. Adolf Hitler, unona.
1: Unoa.
3: Unoa. Unoa.
7: Experts en llengües africanes.
3: Triomfa per cinquena vegada consecutiva a les eleccions locals de Namíbia.
5: Què diu, John? Què diu així?
3: Eris?
4: Mare meva, segurament són fans de Gerard Piqué.
3: Sabeu quin dia va passar tot això?
5: Ah, el 25 de desembre. Uf,
4: ja que sí.
3: Tot va passar el 25 de desembre. I fins aquí les curiositats.
11: Pablo, honesta mi, destrueix el Nadal.
3: Què? Què és això?
4: Ho sabia, és el Demogorgon.
5: Hem de cantar la seva cançó preferida.
1: Crec que és superestrella. Qui la vol cantar?
7: Oh, no.
4: No entès per què, Jot.
5: En realidad es el Ben Nael.
4: Que la cante el Nahuel, venga.
5: Nahuel, tú.
7: Nahuel. Superestrella. Qué bien canta el Nahuel, hostia.
5: ¿Això es día?
4: Mare meva, quina veu que té el Nahuel.
5: Nahuel, però quina veu?
3: Superestrella no era la Aitana.
1: Sí, però versió metàl·lica és aquesta.
4: Sí.
1: Bé, bueno, un menys. No passa res. Vinga, ens conviden i un bon Nadal.
4: Perdona, Nahuel, però què dimoni significa bé un menys no passa res? Vinga, ens conviden. I així acabem la secció.

0: Hola, fills del Nagón.
1: Hòstia.
0: Txell, sabeu que és aquí?
2: Que sí, que el WhatsApp posava aquesta direcció.
1: Va, noies, entreu.
0: Hey, Alihopa, com esteu?
3: I aquestes què els hi passa avui?
4: Res, que des que van dir el... Ai, des que van descobrir el Duolingo, tio, és que no paren, eh?
2: Jahar Letzen, per arribar tard. Ens hem perdut una mica, molt per al camí. Però no sabia que vivies tan lluny.
1: Es pot saber en quin idioma esteu parlant?
3: Oh, no, no hauries d'haver mencionat això, Asir.
0: Interessat per l'idioma? De veritat? Oh, gràcies, Santa, per aquest meravellós regal. Tot i que

0: y Duolingo.
1: Duoque.
0: Duolingo.
2: Ok.
3: Duolingo.
1: Que está que es lo romani.
3: Chum, chum, chum, chum, chum.
0: Dos idiomas, era el suec.
1: ¡Uy! ¡Ay, al palo!
0: ¿Y qué creyó que significa la frase?
3: Bon Nadal.
1: Que tinguis un bon dia, Manel.
3: És que aquest got se n'ha a Déu.
1: Bueno.
2: Sí, sí, sí.
1: O anem a caçar foques.
3: No, si són... M'encanten les mandonguilles.
0: Doncs significa bon Nadal a tots vosaltres.
2: Ui,
4: buena, que buena.
0: I crec que no fa falta dir on es parla.
5: Òbviament, al Pol Nord. Bé, és broma. Es parla a Suècia.
0: Però també es parla a algunes zones de Finlàndia.
5: Actualment, el parlen unes 10 milions de persones com llengua materna.
0: No, no és molt comparat amb altres llengües, però no està gaire malament.
5: El suec és una llengua germànica del nord, com l'anglès i l'alemany.
2: Ostres, jo aquesta actualització no la tinc. No sabia que el Duolingo ara incluïa una part d'història.
0: Xxxt! Però aquest pertany al grup escandinau, juntament amb el danès i el noruec.
5: També té paraules sense traducció, o sigui que no tenen una paraula exacta per traduir-se.
0: Com per exemple, la gom, que significa ni molt ni poc, el just.
5: També tenen paraules llarguíssimes i difícils de pronunciar, almenys per nosaltres. Txell, ens podries donar un exemple, sisplau?
0: Un control de seguretat viària seria en suec. Trafiksäkerhet. Control.
2: Toma.
1: Hosti, sembla un moble de l'Ikea.
3: Sí, sí.
5: Bé, en el fons, la paraula mateixa t'ho diu, no? Encara que és difícil.
0: El seu abecedari consta de 29 lletres, com el de l'anglès, però aquest té al final una A, amb una mena de minicercle a dalt, i la O i la A amb una dièresi.
5: Doncs ja hem acabat la nostra miniclasse de suec. Què us ha semblat?
3: Bé, suposo.
0: No se't veu molt convençut, eh? Però bé, nois, recordeu-vos que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món. Hey.

0: Ai, ai, ai, la Lights m'ha dit que ja arriba.
1: Doncs jo no la veig enlloc.
0: Espera, que m'acaba d'enviar un missatge.
2: Hola, nois, que no puc anar a la festa del Pere, que el meu taxi s'ha parat a la PZ perquè no té benzina. Ho sento molt.
1: Vaja, pues una menys. No tindrem les seves merdes de cançons. Bueno, ho sento, no penso això, però és que és el que posa aquí,
0: Bueno, espereu, que encara tinc un altre àudio de la Lights.
2: Asiel, que t'estic escoltant, no et preocupis. Ara et mando la meva playlist de Nadales, que segur que t'encantarà.
1: Mare meva, increïble. Telepatia, no? Bueno, doncs, a veure, sembla, perquè hem d'improvisar en aquest guió, a veure, el que entenc és que hem de fer un concurs de Nadales de la playlist de la Lights.
0: Vinga, va, vinga, va. Anem a decidir quina
3: primera.
1: I escoltarem una d'exemple. Vale, podem deixar-la sonar, eh? Bueno, sabem quina és?
3: Sí,
1: Les Christmas, un clàssic. Crec que tots l'hem cantat al col·le,
0: eh? Clàssics,
1: clàssics. Sí, sí.
0: Bé. Sí, no sé, és com que em sobra una cançó, no?
3: Bé, continuem amb la següent, no? A veure.

0: la sierva, bueno,
1: ja. Toma ja, sembla... però això existeix.
2: Sembla com una mesca de... La de la zambomba, però un TikTok...
0: no sé. Batial.
2: Sí, sí, ha sigut molt rara. Bueno, crec que no fa falta escoltar-la un altre cop, eh? Bueno, a continuació, la última.
3: Navidad de parte de los dioses, ¿vale? De Málaga para el mundo. Y recuérdame este...

0: Perquè
1: jo, Juan,
0: que, és que no sé,
1: és
0: jo,
1: jo,
0: no sé, no sé, no sé.
1: Un streamer.
0: No sé. Bueno, sí, però
1: vaig,
2: un tio.
1: Un streamer.
3: Bueno, doncs ara sí crec que acabem amb la última cançó.
4: Ei, nois, fins aquí la meva playlist. Espero que us hagi agradat, sobretot a tu, Asier. Us desitjo un bon Nadal. Adéu.
0: Bueno, a mí me agrada la del villancico del Illo Juan, ya está. La de los dioses.
2: Pero mira cómo va él a mi prima en la cocina.
0: Mi prima se ha hecho TikToker.
3: Un moment, un moment, un moment.
1: La de
3: bueno, ¿no sentiu alguna cosa?
0: A veure.
5: Ei, Sara, em sents? Sara!
6: Sí, sí, ara sí que t'escolto. És que he tingut un problema amb el mòbil.
5: D'acord. Em pots dir on ets?
6: Doncs a la ràdio, com sempre. On sou vosaltres? Porto aquí mitja vida.
5: Som a casa del Pere, on hauries de ser tu.
6: És veritat, no me'n recordava i vaig corrents.
5: Home, per fi arriba, Sara.
2: És Flash.
1: És Flash.
2: Perdó. Avui som més gent, així que el joc serà més divertit. Per cert, col·laboreu amb la Light, ja que les vostres seccions són molt semblants.
0: Per tant, què ens porteu avui?
5: Doncs avui us portem sons de Nadal.
0: Home, per fi una normal.
2: Ha, ha, ha. Bé, noies, expliqueu-nos com es juga.
6: Us posarem un tros d'una cançó i heu d'endevinar com es diu. Ho farem quatre cops.
5: Ostres, però ja he mirat. Per exemple...
1: Sí, jo dubto, eh?
2: M'has espantat!
0: Un moment, m'estan ensenyant aquí que això és Palmira, canció tradicional galega. Wow. Fa coses rares a l'ordinador del Genís.
5: Ara hauríeu d'endevinar el nom.
0: Palmira, Lara,
6: voleu jugar?
2: All I want for Christmas is you de la Mariah Carey.
5: Molt bé!
1: Amb
5: aquesta pronúncia em treus el puesto d'anglesa, eh?
2: Sí, segur.
0: Mariah Carey.
1: A tu ets Mariah, també?
2: Mariah.
5: Sí.
2: Va, següent.
5: Doncs sí, era aquesta.
1: Oh.
0: Sí. Quina és, va?
2: Jingle Bells.
1: Rock.
2: Rock. Bueno, no, depèn.
0: Sí, és la de Bobby Helms.
2: Ai, vale, perdona,
0: no. No, és que l'has posat jo.
1: És que l'ha posat ell. Per això ho sap, segur.
5: Exactament. Us posarem una última i ja està.
1: Wow. Pues...
0: Que bé, aquesta.
2: Feliz Navidad.
0: Millor que la del José Feliciano, ¿no? Bueno.
2: No hi ha més, no?
5: Bueno, sí, les sí. Heu encertat totes. Teniu molt bon coneixement sobre les cançons de Nadal.
6: Sí.
0: Però, sisplau, la volem escoltar. Que tenim temps, escoltem-la.

0: Heavy metal del...
1: De la
2: death metal, death metal.
1: Bueno... Bueno, un tipus de metal.
3: També tenen dret a celebrar el Nadal, no?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Aquesta la vaig jo tocar ahir amb escola música.
1: Sí.
2: Santa!
0: Em sembla que estic invocant al Satanàs.
1: Sí, oi? Quin... Bueno, què us ha semblat jugar per aquestes èpoques tan nadalenques?
4: L'utilitzaríeu en algun sopar avorrit?
0: A veure, aquest no. Altres que ens heu ensenyat, sí, perquè aquest...
3: Com que no? Aquesta part despistar el personal.
1: Aquest, és que no trobàvem cap joc de Nadal que fos sense taulell, sense cartes... No hi havia cap oral i no ens donava temps per inventar-nos un. Per tant...
0: Bueno, però aquest està molt bé. Sempre... Hi ha un joc que, si no sabeu quin és, el Hister, sabeu sí, quin
1: jo
0: és?
1: El tinc.
0: Sí. Mola moltíssim.
1: És molt xulo.
0: És, sí. Mola molt.
3: Sí.
1: L'únic problema és que necessites un mòbil amb l'aplicació.
0: Sí, per qui no ho sàpiga, és un joc que de fer una línia del temps amb les cançons que et surtin. I llavors has d'adivinar les cançons i així tens més punts.
3: I si jugues intergeneracional és molt divertit, perquè els joves se saben les del 90... Bueno, alguns, del 90 cap allà, i els altres no...
0: Jo, com que tinc 67 anys musicals, doncs ja...
2: Publicitat.
0: Jo també. Sí, també.
1: Jo, és que escolto...
2: Recordem que no publicitem el grapet.
1: Jo escolto tota la música que m'ensenya el meu avi, per tant... També vaig por ahí.
3: Hauríem de fer una playlist del Pavo i a veure quina edat té el Pavo.
0: Oh, sí, m'agradaria
2: molt.
0: Jo
2: l'enveiria molt.
3: Sí. Cadascú va posant una cançó allà sí. De la que li agradi a veure què surt allà. Has tindríem... escoltat 2 milions d'estils.
0: Tindríem 30 anys o així.
2: Hauríem de crear un compte de premium.
3: Bueno, ja ho farem.
2: I fem una secció que sigui el compte de l'edat del Pavo.
3: I comentem qui ha posat aquesta cançó aquesta setmana i per què.
1: Estaria molt.
2: Bueno, a veure, fins a quin moment tenim avui de temps, tècnics?
1: Avui és Nadal, no?
3: Això va bé.
2: D'acord, tenim 20 segons, és a dir, fins a 50. Per fer, fem tiqui-taca, va.
0: Tiqui-taca, tiqui-taca.
2: Doncs ara us hem de dir...
0: Que us desig... Bueno, encara no.
3: Encara m'ha faltat...
2: A veure, noies, ja s'acaba el temps i ara us deixem amb les notícies. Vale, pues... Sí, ara sí, us deixem amb les notícies.
5: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les. Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680-843-721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
6: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Geni, sisplau, para.
1: Ja estem aquí? Ja tornem a ser aquí?
2: Ostres, sí. Estava pensant i sabeu què, nois?
0: Què passa, Joana?
2: M'he adonat que m'encanta la casa del Pere, tan bonica, decorada amb el seu arbre gegant de 2,5 metres.
1: Sí, però és que a més el té ple de boles i d'un munt de llums, d'un munt de colors.
0: És que és cert, ho té tan bonic, les llums del jardí.
2: L'inflable gegant d'un Pare Noel que té instal·lat al porxo.
1: I el seu pessebre a escala realista és...
2: molt realista.
1: Vale, sí.
0: Ah, és que a mi m'encanta el sistema de vies que té per tota la casa perquè passi el seu trenet nadalenc.
1: Doncs a mi el que em sembla flipant és el seu tio.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo l'he vist en entrar i m'he quedat flipant.
0: És que no és com el del Genís. Aquell tio és tot una obra d'art. Sembla fet de fusta, poc o gens assecada, amb veta irregular, nusos visibles i escorça parcial. Fins i tot sembla massís.
1: I la manteta aquesta que porta, aquestes d'aquestes teles de color púrpura tan pur, semblen fetes de tinta dels mateixos mulucs dels quals es feien les teles pels reis i reines a l'antiguitat.
2: Quan creieu que val aquesta relíquia?
0: Una milionada, n'estic segur.
1: Bé, millor no el mirem gaire, no sigui que es desgasti. Anem a ajudar els accionistes a parar taula.
2: Em sembla bé, em sembla bé. Tinc tanta gana.
0: El que els presentadors no sabien era que havien deixat la porta d'aquella habitació oberta. De sobte, uns quants guionistes van entrar.
3: Mireu, algú s'ha deixat la porta oberta.
4: Entrem?
3: Sí, sí.
5: Hòstia, quin tio més maco! No t'ho sembla?
3: Ja et dic, tu.
4: Jo de vosaltres el deixaria estar, eh? Serà millor que tanquem la porta i seguim per en taula.
3: Mira que ets avorrida, eh?
0: Però tot just abans que tanquessin, sense que ells se n'adonessin, el Coco, el gosset del Pere, va entrar.
2: Bé, amb això de gosset, seria millor denominar-lo com una bèstia gegant i peluda amb una boca plena de dents afilades com ganivets.
0: El Coco, que ja li tenia ganes des de feia temps, va aprofitar la seva oportunitat. I sí, just això, es va menjar aquella fusta tan grossa que el seu amo anomenava tió. El Pere, que feia estona que no trobava la seva bèstia, va obrir la porta i...
6: Un cago en los padre que ha deixat la maleïda porta oberta! Descobriré qui ha estat i quan ho hagi fet juro que pagarà pel crim que ha comès.

0: Bona tarda, nois. Ja estem aquí.
1: Nois?
2: Passeu, passeu. Estem al sofà.
3: Calleu tots, que no escolto el futbol. El Camerún Gabon és molt emocionant.
2: Vinga, calla. Uen, Genís, ara pots parlar.
3: Ah, és que no té com cascos. Calleu tots, que no escolto el futbol. Camerún Gabon és molt emocionant.
4: El president ha dit bon goût, les ha fet una visita ce soir, hier soir. Donc, ils ont quand même...
5: No ens deixaràs ni un dia tranquils? Va, vinga, que és Nadal.
3: Sí, sí, el que tu diguis. Gol. Gol de Vicent Abubakar!
6: Hola, noies, ja estem tots.
5: Que va, encara falta gent, Pere.
6: Però encara no n'han arribat, si és quasi mitjanit.
1: Potser les ha matat Bruce Pardo.
2: Però què dius, home? Segur que estan de camí.
0: No, no, no, la Júlia té raó. Era un assassí que va cometre una matança disfressat de Pare Noel.
1: Una nit de Nadal va interrompre a casa de la seva exdona disfressat de Pare Noel i va matar a 9 persones deixant ferides a totes les altres.
0: Per sort, una de les que van sobreviure va trucar emergències.
1: Però per si no hi hagués prou...
2: Gol!
5: Genís, vols fer favor de callar?
3: Bla, bla, bla. Visca el Barça i Samuel Eto'o. Com està el Camerún, nois?
7: Pum! Jo crec que el problema... és de Gabon, Aubameyang. No està apareixent. Mounomias, s'ha de replantejar el fet del partit, clar.
8: Sí, i l'errada ara del porter Mangenou ha sigut catastròfica. Jo no sé com ha jugat el PSG Academy.
3: Uf, per mi l'error és fruit de la pressió sobre el Jack i se comí, eh?
5: Júlia, millor continua.
1: Doncs amb un llançaflames va cabremar la casa.
7: Però amb la gent dins?
0: Sí, sí, i tant.
7: Això sí que som un bon bom-bom.
9: Però hi ha una cosa que no encaixa. En l'hipotètic cas que s'haguessin trobat el Pare Noel aquest, jo crec que haurien corregut, no?
0: T'equivoques. Era una persona d'allò més normal abans d'aquell dia.
5: Què vols dir?
0: Doncs que va tenir una infància com qualsevol altre nen.
1: Bruce era un enginyer de 45 anys i era feliç fins que un dia la seva dona va posar fi al seu matrimoni.
0: I això li va molestar tant que...
3: Passa-la, passa-la, passa-la, que està sol. Jo no està sol.
7: No, no, no. Partit horrible de les Panteres.
5: Nois, calleu ja, sisplau.
3: Vale, vale, vale.
0: Tant que va decidir cometre la matança que hem dit abans.
2: Però per què es va disfressar de Pare Noel?
1: Doncs per tenir un aspecte més familiar i per poder portar les 4 pistoles sense que es notés.
5: Però si va matar a 9 persones, a quines 9 persones va matar exactament?
0: A 9 familiars, entre ells una nena de 8 anys que va obrir la porta. La seva exdona, els seus pares, 2 germans i 2 nebots.
5: I va ser una casualitat que hi anés aquell dia, vull dir, just quan estaven tots a casa?
1: Què va, ho tenia preparat des de feia 6 mesos.
0: Sí, fins i tot tenia un cotxe preparat per fugir.
2: Però això ha sigut fa poc i si encara està en llibertat?
1: Què va ser l'any 2008 i a més, després d'això es va suïcidar.
5: I per què ens fiqueu por si ja no es viu?
10: Però pot ser la seva ànima o un altre boig?
2: Vaja, nada, segur que estan a punt d'arribar, oi? Ja és aquí! Ha vingut a matar-nos!
11: Hola, nois.
1: Doncs fins després de Nadal, nois. Adeu.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Col de pirria, mira que un mullamant de la bèstia de Marsella. Torno a fer-ho la pantera de lava.
12: Navidad de parte de los dioses, ¿vale?
13: De Málaga para el mundo.
12: Y recuérdame este boca que los dioses son para siempre.
14: Mi prima Saiso te toque. Está bailando...
2: Ding dong.
5: ¿Algú pot obrir la porta?
15: Vaig, vaig, vaig.
16: Hola. Ja som aquí.
15: Sí, i avui estem molt contentes.
2: Ui, això és estrany amb vosaltres, noies. Què us passa?
16: Doncs que oficialment estem de vacances.
15: Sí, sí, i per això avui la liarem. Però bé, a casa del Pere.
16: Bueno, bueno, però un moment, perquè abans hem de fer una cosa molt important.
5: Què hem de fer, va, Joana?
16: Doncs fer la carta als Reis, que si no, no ens portaran els regals als pavos.
5: Vale, és veritat, però què demanem?
15: Home, doncs jo tinc algun suggeriment. Treu paper i boli que comencem.
16: Estimats Reis de l'Orient, aquest any ens hem portat molt bé. O això ho ha intentat la majoria.
5: Ens hem esforçat molt, ens hem tret l'ESO i tot i que a vegades pensem que ha sigut la pitjor decisió de la nostra vida, estem estudiant batxillerat i hem superat el primer trimestre amb tot aprovat.
15: Per això, us esperem els nostres desitjos. Us expressem, perdó. Esperem que els tingueu en compte.
16: El primer desig us el posarem fàcil. Demano que en lloc de tenir cadires normals, a classe ens poseu sofàs més còmodes.
17: Joana, només ens faltava això. Jo crec que ens adormiríem si seguíssim un sofà, no creus?
5: A veure, no. Perquè per això, en segona posició, demano als Reis unes pastilles especials que serveixin just per això. Per no adormir-te i, a més, treure la motivació fins i tot els dies que no la trobes enlloc.
16: Que, tio, és que si no, haig d'anar amb 4 tasses de cafè...
17: Literal.
16: I no pot ser, tio, no pot ser.
17: Fatal.
15: En el número 3 demano una cosa que hauria de ser una llei.
2: Una llei?
16: Sí, sí, de la Unió Europea. Que els caps de setmana no es puguin posar deures.
5: Exacte. Els caps de setmana estan per descansar i gaudir. No per estar tancat a casa o fent deures.
18: Ah, estic d'acord.
16: Clar.
15: És que jo vinc de tota la setmana ja allà cansada i l'únic que vull és fer deures el dissabte i el diumenge. Ho sento
16: molt. Doncs no. No.
15: Però, noies, tot i que em sembla genial aquesta llei, no, si no ens posen deures cada cap de setmana, ens en posarien més durant la setmana. I no sé si sóc capaç de suportar més quantitat de deures.
5: Doncs per això mateix demanem un mutejador de professors.
18: A mi això m'interessa. Aviam, com funcionaria?
16: Doncs mira, és molt fàcil. Cadascú tindria un comandament i un temps limitat per utilitzar amb cada professor.
15: Exacte. Quan el professor comenci la frase i una mica de deures per a demà, li dones el mute. Que és igual a no tenir deures. Si és que és
16: boníssim.
18: Home, ja.
5: Marxes de classe sense deures i ja està.
15: Claro.
17: Em sembla genial, o sigui, la quantitat d'idees que heu tret a la nostra desesperació, eh?
16: Encara.
15: Bueno, això sí, bueno. Ho has d'utilitzar en el moment.
16: Claro,
5: adequat, en el moment clau.
15: Just quan deu... Mute.
2: Noies, això també és aplicable als alumnes, és que seria molt útil, eh?
5: A veure, si ara no diguis ximpleries. És clar que també funcionaria, però crec que millor deixem la utilitat per als mestres.
16: Sí, sí, millor. El següent que demanem són dues coses que ens farien la vida molt més fàcil a tots els estudiants. Primer, tenir un ball per poder saltar-nos un dia de classe sense haver de justificar la falta.
17: Sí, és que seria un regal. Vosaltres quin dia faltaríeu, va?
5: El dijous.
16: Jo...
5: Que sí. Toca filo.
18: Sí, el dijous.
16: Jo
18: el divendres jo... que educació física.
2: Hola, però si divendres està regalat el dia.
16: Doncs pues jo no sé, eh?
15: Jo o dimecres o dijous. Però és que filosofia, català i castellà a mi m'està matant.
5: Literalment.
15: Ho sento molt.
5: El dijous tinc només llengües. I filosofia.
16: A mi els dijous m'agraden.
17: A mi m'agraden gens els dijous.
16: Vaja, doncs... Bueno, cadascú.
15: I també, lligat amb això, és que en comptes d'entrar els dilluns a les 8, doncs ho fem a les 10 per començar amb bon peu la setmana, sabeu?
18: Això sí que molaria molt, eh? O sigui, seria genial.
5: Sí, però una cosa que també molaria molt és tenir una motxilla que, per més coses que li posis, doncs no pesi.
17: Ui.
16: Exacte. Sí. Com si has de portar 6 llibres, l'ordinador, el calpasà, 2 estuixos, 1000 coses, tot el que vulguis, però que només sembli que portis una ploma. Sisplau, Reis, que la meva esquena ho necessiten.
5: Com? Sí, el fisio està salint caro.
15: Una altra cosa que necessito seria que entre classe i classe pues, poguéssim sortir al passadís i que allà hi hagués unes taules plenes de menjar per picotejar i una mica...
16: Això seria un somni! Podem menjar llaminadures entre classe i classe.
5: Però no només llaminadures, també podríem posar fruita o embotit pels més salats.
15: Bueno, va, és que us ho imagineu.
16: O sigui, t'ho imagina't, estàs allà...
5: Seria una locura,
16: ja estàs somiant con... Amb la xocolata que et fotràs, uau.
17: Claro,
16: seria
17: la meva motivació.
16: És que m'alegra el dia, saps?
15: Tranquil, Reis, que ja estem arribant al final. Però ara venen les millors.
5: Sabeu una cosa que necessito 100%? Unes ulleres que responguin soles un examen.
16: Sí. El funcionament d'aquestes ulleres és molt simple. Llegeixen l'examen i les ulleres, gràcies a una IA implementada, que tenen... es responen automàticament. És a dir, o sigui, tu poses les ulleres i tu veus la resposta. O sigui,
18: això ja existeix, no? En plan, hi ha unes ulleres que són les de Meta.
2: Sí, Ray-Ban, no?
15: Sí, sí, però que serveixin...
16: Claro, perquè pensin per tu, saps?
15: Exacte.
18: Però que tu li pots preguntar, en plan, tal, no sé què.
5: Però per això els hi demanem els Reis, perquè les portin.
16: Ah, vale. És verdad.
19: Hola, sóc el doctor de que m'he graduat amb les ulleres. Ara t'operaré el cor. Ja. Com es fa? No sé, m'ho dic.
16: Bueno, però com aquí ningú vol ser doctor...
19: Ja. Enginyers.
5: Ja dic que no.
19: Enginyers.
16: A mi no me va... O sea...
19: Pugi el cotxe que ha dissenyat aquest nen que no ha provat ni la S. Però amb la IA ho té que excel·lent a tot.
16: Bueno.
15: Bueno, pues també dissenyarem unes ulleres per als enginyers. No passa res.
16: Claro.
17: I pels metges, també.
16: Si la dissenya un enginyer, ja vale, no?
15: Claro.
18: O que tingui un límit de preguntes, que només li puguis fer en plan...
16: No. És com el
15: Claro, després han de pagar el pro. Ja vaig a la meva
18: vez. No. Va, vinga, última.
16: Jo, GPT, que em deixi ficar totes les fotos que vulguis.
2: Has de mentar les dioptires, vinga.
18: Últim desig.
15: Finalment, però el que més desitgem és un botó que serveixi per aturar el temps.
16: Però no a qualsevol moment. O sigui, l'utilitzaríem per la típica tarda, nit, més ben dit, que tens molts hores i no saps quan t'aniràs a dormir. O sigui, és a dir, que t'aniràs a dormir a les 6 del matí. Doncs en aquell moment li dones el botó i automàticament el temps es para.
17: Sabeu quan teniu una presentació just pel dia següent d'analitzar dos anuncis?
16: A les 11 de la nit encara no has començat. Doncs llavors hauríem parat el temps.
17: Clar, ho hagués fet i a les 11 un altre cop m'hagués anat a dormir.
16: A dormir. No a la 1 o a les 2.
18: Quin bon invent. La veritat és que jo li donaria molt ús.
15: És que seria perfecte. Bueno, fins aquí la nostra carta. Esperem que tingueu en compte tots els nostres desitjos i que els nostres somnis els feu realitat.
16: Dels paus pels Reis Mags de l'Orient.
18: Ara que els Reis ja saben el que volem, que comenci la festa.

0: Ostres, Lluc, quina bona olor que fa tot allò. S'han superat amb el sopar de Nadal.
1: Totalment, però és clar, sent on som, no podríem deixar passar l'oportunitat de portar un nou debat nadalenc, oi?
0: Exacte, perquè encara que siguem a casa del Pere, nosaltres seguim amb la nostra secció.
1: Avui us portem un debat molt típic de les festes.
0: Jo defensaré l'amic invisible, que per descomptat l'hem fet avui a la nostra classe.
1: I jo defensaré els regals tradicionals.
0: Comencem! Doncs, primer que tot, l'amic invisible és molt més divertit, perquè hi ha misteri fins a l'últim moment. Vas mirar a tothom pensant, aquest segur que li he tocat. I quan obres el regal, no només descobreixes què és, sinó també qui t'ha estat enganyant tota l'estona.
1: Bueno, els regals tradicionals són un clàssic que no falla. Obrir els regals tots junts és un moment molt especial, papers volant, gent comentant i aquella emoció de veure els regals que t'ha donat la gent propera a tu.
0: A veure, però l'amic invisible és molt més còmode per a tothom, perquè només has de fer un regal. Mateix pressupost, menys estrès i zero drames d'última hora corrent per botigues plenes.
1: Sí, als regals tradicionals no hi ha límits, pots regalar el que vulguis i a qui vulguis. No estàs condicionat per un sol regal ni per un pressupost tancat, i això permet fer detalls molt més personals.
0: De la diversió no en parles. La gent s'arrisca més, fa regals originals o una mica absurds, i al final sempre hi ha rialles, que el Nadal és el que va tot.
1: No sé. Siguem sincers, obrir molts regals fa molta il·lusió. Potser no tots són espectaculars, però el moment és... El moment de tenir la taula plena de paquets és màgia nadalenca pura.
0: Bé, nosaltres ja hem donat tots els arguments que teníem.
1: Ara toca que decidiu vosaltres.
0: Doneu-nos una mica de la vostra saviesa nadalenca d'aquesta setmana, sisplau, presentadors.
2: Mira, jo dic que a mi m'encanta fer el regal de l'amic invisible. Sí. O sigui, m'ho passo superbé fent-lo jo. Però després, em regalen quin...
3: Sí, exacte.
2: Una merda.
3: M'ha passat més.
2: Em regalen una merda que amb el que tu has currat, que sempre em passo del pressupost, i fas la manualitat superxula i tal, i després et toca un subratllador i un llapis i dius... En serio, tio?
3: A mi aquest any ja m'ha passat, però els altres, sí, saps? I és com... Tu te lo curres, tu fas el teu, saps? Així superemocionat.
2: Et regalen un jo-jo, saps?
4: Sí, m'ha passat moltes vegades.
5: A mi, per mi, l'amic invisible és un fail, perquè porto tots els anys de l'escola i cada any, sense cap fallo, jo em gasto més del límit i a mi sempre em regalen una punyetera llibreta. I a més, l'any passat, no, sense el pack de subratlladors, a més, només la llibreta. I el pitjor és que l'any passat, la persona a la que li vaig tocar em va preguntar que on havia comprat la llibreta que jo ja tenia dos cops per tornar-me a comprar en el mateix color.
0: Del mateix color. Jo crec que en tenen mania, una mica, nena.
6: El que heu de pensar és que és bonic fer el regal i fer-ho amb aquella persona i ja està.
2: Si fer-ho el regal és molt maco.
6: I evidentment no esperis res del que faran els altres.
0: Bàsicament.
3: Jo voto regals tradicionals.
2: Jo també.
3: Sí.
4: Jo també, sí.
3: Tot i que és guai, m'agrada molt l'amic invisible, però
2: no.
4: Ha guanyat el Lluc.
1: Ho veus? T'ho havies dit. Els regals tradicionals són el millor.
0: D'acord, ho admeto. És més màgic així.
1: Ho reconec,
0: perdó.
1: Ens veurem després de les vacances del Nadal, amb un nou debat.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Finalment arriba el desenllaç d'un jorn especial sense recel, farcit d'alegries gens falàs en una època dolça com la mel.
1: Hem gaudit tots junts, veritablement, d'un especial i joiós moment, on tots els membres de la ràdio plegats hem celebrat Nadal agermanats.
2: Hem menjat delícies nadalenques, escoltat anècdotes i records, cantant i brindant amb el... amb els panquers que, per seccionistes que són, creuen que són estrelles del rock.
0: Ara és moment de marxar, nois i noies, endrapant dels dolços les darreres molles. Acomiadeu-vos del nostre anfitrió, que ens convida en guanya amb il·lusió.
1: Per què parlem així, amb boca plena de xis, professant versos pomposos?
2: Mateix afer pregunto jo, amb veu digna d'un tro que ressona en el cel, trencant qualsevol gent.
0: Acabem, doncs, amb prosa, noies, i abandonem el poema alexandrí que tant em fa patir, escrivint un guió complicat i llargament enrevessat. No sé ni per què parlo així. I és complicar-me la vida, però... Per tant, noies, el que passa és que em costa dir adéu al Pere i marxar a casa deixant una festa tan emocionant. No podria marxar indignament.
1: Com tots, Asir, com tots. És potser de les festes el moment més complicat, acomiadar-se de l'anfitrió, amb la boca plena de gràcies i el cor trencat.
2: Pavos i paves, crec que és el moment de marxar. Doncs a casa nostra i deixar el Pere amb el coco.
3: Esclar, com vosaltres no recolliu... He vist fins i tot el Nahuel de la piscina. Nahuel, surt de la piscina!
0: Uf, com controla el Pere, Ui, sí. Doncs desfileu tots cap a la porta.
3: Vinga. Tots.
0: Vinga, vingueu va, tots cap al micro.
3: Aquí, vinga, que la porta està aquí, nois.
0: Va, vinga, veniu tots a dir adéu.
1: On estan tots?
3: No, us vull a casa meva. No
1: espera, un moment, espera, que ens hem de despedir, perquè és que
0: em sembla que
1: falta...
0: he vist el Pablo penjant-se de l'arbre de Nadal i tot.
3: Ah, mare, que el va matricular. Pablo, pots baixar de l'arbre, sisplau?
1: Però on estan tots?
4: S'han anat cap a fora.
3: Però que estan en el balcó. Ai, Déu meu.
2: No, Pere, estan pujats. Estan pujats al teu inflable de,
1: del
2: Pare Noel, que tens al teu jardí.
0: El Lluc està fent aliups amb les plantes.
3: No sé per què els deixo venir cada any.
2: Te l'estan embrutant tot, Pere.
3: Treu l'anzallames.
0: Li han donat xocolata al coco.
3: Ah! El matareu, desgracia.
0: Bueno, doncs diem adéu, no?
1: Sí.
0: Doncs un, dos, tres...
1: Adéu! Per una vegada a la vida, quedem els presentadors aquí, abans de la música.
2: Després de 4 anys, valia la pena esperar. Per fi estem sols aquí.
3: Jo encara he de posar els plats al ratavaixella. M'ajudeu?
0: És que jo tinc un partit, he de marxar, Adéu-siau.
2: Jo és que he d'anar a cuidar el meu cocodril que m'espera.
1: Bé, jo tenia un sopar familiar i faig tard, Marxo, Pere.
3: Que macos que sou. Ostres, aquests no tornen. M'han deixat tirat, Oh, que macos que són.
0: Hola, Pere.
3: Que justo. M'heu enganyat.
0: Hem arribat un altre cop.
3: Vinga, pues...
0: Mira, ens menjarem el raïm, que ja són...

0: Bueno, ara que ja arribem al final, tots els pavos i paves, us desitgem a tot a tots un bon Nadal, un bon any nou i unes bones festes. Així que fem tots un últim adeu.
1: Oh.
2: Sí, però hem de fer alguna cosa perquè vinguin els altres, no?
1: Sí.
3: No.
0: Bueno,
2: no.
0: No. Així que...
2: No sé si s'escolta, des d'aquí.
3: No, no s'escolta.
0: No, no, perquè... Bé, doncs fem tots un últim adeu abans de Nadal. Una, dos i tres. Ah!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Benvinguts de nou a Calidoscòpia, l'espai on la música pop és la protagonista. Avui dediquem el nostre espai a parlar d'un dels discos més exitosos i influents del pop de la darrera dècada. Parlem de Divide, el tercer disc d'Ed Sheeran, un treball que va consolidar l'artista britànic com una de les figures clau del panorama internacional. Amb aquest treball, en Sheeran va demostrar la seva versatilitat com a compositor i és que a Divide hi podem trobar la combinació entre balades íntimes i temes d'energia pop, influències folk i ritmes més contemporanis. Al llarg d'aquesta hora repassarem com es va construir Divide, quines influències hi van tenir pes, quins col·laboradors hi van participar i com aquestes cançons han impactat en la trajectòria de Sheeran i en el pop de la darrera dècada.

Com sempre, i abans de començar a fer play, fem un repàs per parlar del nostre artista d'avui i així situar-nos. Ed Sheeran va néixer el 17 de febrer de 1999 a Halifax, Anglaterra, tot i que va créixer després al petit poble de Framlingham, ja que la seva família s'hi va traslladar quan era petit. Va començar a tocar la guitarra quan encara era nen, va formar part del cor de l'església i amb només 11 anys ja va començar a compondre les seves pròpies cançons. Aquella passió el va portar a gravar música de forma independent des de la mateixa adolescència i es va acabar traslladant a la ciutat de Londres per començar a donar-se a conèixer en petits clubs i escenaris. El gran impuls li va arribar gràcies a les seves maquetes i als vídeos que penjava a internet, que van començar a viralitzar-se. El 2011 va signar el seu primer contracte discogràfic i aquell mateix any publicava Plus, el disc que el va situar directament a l'escena internacional amb cançons com The A-Team i Lego House. Des d'aleshores ha continuat experimentant, col·laborant amb artistes de tots els estils i omplint estadis arreu del món. I ara sí, comencem el nostre viatge pel disc Divide d'Ed Sheeran i ho fem amb una de les seves cançons més personals i nostàlgiques, inspirada en els records de la seva infància i del poble on va créixer. El títol d'aquesta cançó és Castle on the Hill i escoltem com sona. When I was 6 years old, I broke my leg.

Acabem de sentir Castle on the Hill i, si més no, veiem que és una cançó que barreja tant energia com nostàlgia a la vegada. En aquest tema, l'Ed ens transporta directament als seus anys d'infantesa al petit poble de Framlingham, el poble on va créixer, i ens parla també de la seva família, dels amics i d'aquelles petites aventures que va viure de jove. Musicalment, és un tema més acústic, amb guitarra, i que va augmentant el seu ritme. La cançó té aquest estil més rock-pop juvenil i és un treball produït pel nostre artista i també pel productor discogràfic en Benny Blanco. Recordem que tant aquest tema com el de Shape of You van ser llançats com singles el mateix dia després d'un llarg temps fora de l'ull públic per anunciar el retorn del nostre artista britànic. Després de fer-nos recordar els paisatges de la infància amb Castle on the Hill, canviem ara de registre i ens endinsem en una història més íntima i apassionada. Dive és una cançó on Ed Sheeran explora el risc i tot el que implica l'amor, amb una melodia profunda i emotiva que ens fa sentir cada nota.

Acabem de sentir Dive, una cançó que porta la intensitat emocional del disc a un territori més vulnerable. La veu d'en Sheeran ens obre una finestra al dubte i a la inseguretat de l'amor abans de llançar-s'hi de cap. La cançó fuig del so purament acústic que sovint associem amb el nostre artista, que aposta per donar-li un estil més intens i més pop-rock amb l'ajuda d'en Benny Blanco un altre cop i de la compositora Julia Michaels. Ara canviem radicalment de paisatge sonor i ens transportem a Irlanda amb Galway Girl, una cançó que barreja estils però que no perd la personalitat del nostre artista.

Amb aquest Galway Girl, Ed Sheeran porta el folk irlandès fins al pop global, combinant elements tan tradicionals com els instruments de corda, amb melodies i una producció pop de Mike Elizondo que t'enganxa. El més destacable és com aconsegueix barrejar estils tan diferents sense perdre ni un gram de la seva personalitat. El següent tema, el que farem play ara, ens porta dolçor i delicadesa per totes bandes. Una història d'amor perfecta, Unperfect.

0: Acabem de sentir Perfect, un dels moments més icònics d'aquest disc titulat Divide. Es nota que aquesta balada està construïda amb molt de detall, on cada nota i cada paraula estan pensades per fer-nos tocar una mica l'ànima. Perfect és, sens dubte, un dels temes que defineixen la seva trajectòria i la seva manera d'explicar històries a través de la música. Fem recordatori també de que aquesta cançó va sortir com a single el mateix dia que també ho va fer Castle on the Hill i que ens va marcar el retorn d'en Sheeran després d'uns anys. Després d'aquesta part més delicada, ara escoltem Eraser, un tema que aprofundeix en les contradiccions de la fama i els reptes personals d'Ed Sheeran. Aquesta cançó ens mostra un costat més crític del nostre artista, amb lletres que parlen de la pressió mediàtica, les expectatives dels altres i les decisions que ha hagut de prendre al llarg de la seva trajectòria.
1: I was born inside a small town. I lost that state of mind. Learned to sing inside the Lord's house.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
7: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

I continuem avançant en aquest capítol que dediquem al nostre estimat britànic Ed Sheeran i l'àlbum titulat Divide. Recordem que Divide és el seu tercer àlbum d'estudi i es va publicar el 3 de març de 2017. Després de l'èxit dels discos anteriors, el de Plus i el de Multiply, aquest àlbum mostra una evolució en el que és el seu estil, on veiem que es manté la seva essència, però alhora incorpora també ritmes més variats, en fusió de gèneres i una producció molt més ambiciosa. Recordem breument qui és Ed Sheeran. Nascut a Halifax, va començar tocant en petits clubs i pubs, escrivint cançons sobre la seva vida i les seves experiències. Amb el temps, es va acabar traslladant a la ciutat de Londres, on va cridar l'atenció de productors i segells discogràfics i va començar llavors a construir una carrera que combina folk, pop, soul i fins i tot tocs de rap. Fins ara, hem anat escoltant cançons que mostren aquesta diversitat dins del disc, com són Castle on the Hill, amb un aire nostàlgic i autobiogràfic, Dive, una balada intensa sobre l'amor i la vulnerabilitat, o Galway Girl, que barreja el folk irlandès amb el pop global de manera festiva. El tema que escoltarem ara es titula Shape of You i és un dels grans èxits de la seva carrera, sens dubte, amb influències del pop dance i l'R&B, on la veu d'Ed domina i la producció minimalista i moderna fa que sigui impossible no moure's.

0: of You.
1: Acabem de sentir aquest Shape of You, un dels grans èxits de tota la seva carrera fins al moment. Aquesta cançó combina pop, dancehall i una producció minimalista, però absolutament addictiva, mostrant la seva faceta més comercial i contemporània dins del disc. El tema no només va triomfar a les llistes, sinó que va passar setmanes al número 1 en diversos països de tot el món i es va convertir en una de les cançons més reproduïdes de la història a plataformes com Spotify, superant els 4.000 milions de reproduccions fins a dia d'avui. I després de tanta energia, ara baixem una mica el tempo i ho fem amb la següent cançó d'aquest repàs i que es titula Happier. Tornem un altre cop a la balada amb una història on es reflexiona sobre l'amor perdut i la complexitat dels sentiments.

Això que acabem de sentir és Happier, una de les balades potser més emotives que trobem en aquest disc. Un tema molt senzill, amb un so de guitarra acústica i un piano molt subtil de fons. La lletra s'enfoca en la tristesa de veure algú a qui has estimat amb una altra persona i tot el que et fa sentir. Un tema que parla de deixar marxar algú i saber que estarà millor sense tu.

0: Acabem de sentir New Man, un tema on Led ens mostra el seu costat més irònic i juganer. La cançó té aquest ritme enganxós i fresc i serveix com un respir entre les balades més emotives que hi trobem en aquest disc. La lletra és una bona crítica i molt divertida als estereotips del postureig modern, combinant l'humor i l'observació social amb melodies molt accessibles. Després de la frescor i l'humor que ens ha deixat aquest New Man, ara ens endinsem en un dels moments més íntims i commovedors del disc amb Supermarket Flowers. Aquesta delicada balada és un homenatge personal d'Ed Sheeran a la seva mare, ben carregada d'emoció i sensibilitat després de la mort de la seva àvia. La veu de Led, acompanyada d'arranjaments minimalistes de piano i cordes subtils com a les balades anteriors, ens transmet tota la nostàlgia i el sentiment que inspira la lletra centrada en com ho va viure la seva mare.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. Through the day old tea from the cup.

Si hem de citar quina és la cançó més íntima i emotiva d'aquest disc, perfectament podríem dir que és aquesta que acabem de sentir. El nostre estimat cantant ens regala aquí tota la seva vulnerabilitat i sensibilitat, transformant la pèrdua i la nostàlgia d'una persona molt propera en música que toca el cor des de qualsevol oient. Ha estat un repàs que ens ha permès veure totes les cares del disc Divide. Hem començat amb Castle on the Hill, plena de nostàlgia i records de la infantesa. Hem passat per Dive, una balada intensa i emocional. Galway Girl, que ens ha portat a l'energia i al folk irlandès. Perfect, l'himne romàntic per excel·lència que ha sonat a milers d'històries d'amor. Eraser, on Ed reflexiona sobre la fama amb ritmes més marcats. Shape of You, el fenomen global en pop i dancehall. Happier, la melancolia i l'acceptació en estat pur. New Man, la seva faceta més irònica i juganera. I finalment, Supermarket Flowers, plena de sensibilitat i emotivitat. Per tancar aquest repàs musical, ens preparem ara per escoltar Nancy Mulligan, un tema ple d'energia, de festa i d'història personal, on Ed explora les seves arrels irlandeses amb ritmes contagiosos i una narrativa que ens fa somriure i emocionar d'alguna manera. Nosaltres ens acomiadem fins al proper repàs, on seguirem descobrint i gaudint de més música i més històries que ens connecten. Que vagi bé!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Núria Carreras, del Penedès, ens llegirà un text de Roser Bernet, Lo mig del món.
1: Fragment del llibre Lo mig del món, de Roser Bernet. Ser casa, fer casa, és una condició inestimable que en la vida hauria de ser indestriable de l'habitar. Perquè ser casa és una locució que els diccionaris no recullen, però que és vital. Los humans podem ser casa i fer casa. I, per tant, sentir-nos casa i a casa, sense paret ni traspol. I podem tenir quartos i alcoves, grans sales i façanes amb balconades i galeries amb balustrades, i no tenir casa. Si el lloc és la gent, la casa també. Hi ha persones que fan casa i que són casa. Acostumen a ser cases de quatre aigües, de portes i finestres obertes, però ben avillades de bons vidres i bons finestrons. Teulades amb canaleres i tortugues que canten a llevant amb l'escampadissa de pinyols d'oliva i de cirera que la moixonada hi diposita. I a ponent duen l'aigua a la cisterna amagada. Aigua molla, com ja se sap que n'és l'aigua que cau del cel. Dalt de tot, finestrals per als canyissos que exposaran a sol i serena el que calgui quan pertoqui. Més avall, balcons amb persianes i cortinatges i baranes amb palmes i palmons. Un cèrcol o dos de ferro, ben aferrats a la barana, per posar-hi alguna parreta amb aufàbriga i el poal de l'aigua a la serena. Les finestres, més discretes, sovint entornades, perquè deixin entrar i sortir just allò que cal, just allò que toca, segons sigui estiu o hivern, dia o nit, sol o nuvolada. Parets mestres, sòlides, ben assentades a la base, ben embigades als traspols. Com se fa per ser mestre de cases d'aquesta mena de cases? Potser habitant-ne moltes, potser transitant-ne moltes més, potser sent-hi sempre de pas, duent-les al damunt i mudant-ne sovint les disposicions interiors i les façanes aparents. Potser a còpia de convidar-hi moltes i moltes persones d'una en una i a remells. Potser també mirant molt per les finestres, aguaitant per terrats i balcons, recorrent passadissos foscos a les palpentes i baixant escales de cul i pujant-les a pota coixa. Amagant-se a la volta de l'escala, aguantant-se la rialla o el plor, baixant al celler a buscar vitualles i fer-ho cantant per avisar la Maria Ganxa, no fos cas que s'espantés. Comptar vigues i taques i bonys i forats diminuts, plens de vida diminuta. Llepar el ferro mullat de la barana, del terrat, encabat de la pluja. Dibuixar cares als vidres entelats amb l'alè de l'hivern. Resseguir laberints de presències acumulades a la sala que roman tancada sempre. I fer tot el contrari. Tancar-se i no moure's del balancí tronat per veure què passa quan tot és foscor. Inundar de llum celler i rebostos. Convidar forasters a regirar armaris i baguls mentre gires de cara a la paret los quadros amb les cares d'avantpassats coneguts i desconeguts. Botar foc a la fumera per fer-la neta de l'estalzí. Hissar una vela gran dalt del terrat i amb cairats de rems arrencar a bogar amb la casa vaixell, a tot drap, que la mar, serena o embravida, sempre convida a solcar-la, fins a arribar a un ararat que fermi l'arca. Qui ho va dir que posar casa era esdevenir sedentari i estàtic perquè les oranetes hi facin niu? Una casa, sempre a tocar del camí ofert.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
1: 1980.
2: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame.

S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs, el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: I anem cap a la música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Ottawan i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
0: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Cantar.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Un any en el que va haver-hi defuncions de músics il·lustres com la de Bon Scott, vocalista anglès de la banda AC/DC. També va morir ni més ni menys que l'ex-Beatle John Lennon i també el bateria dels Led Zeppelin, John Bonham. I parlant també en part dels Beatles, Paul McCartney traia el seu disc en solitari McCartney 2, un disc que es va autogravar i produir ell mateix a casa seva i que començava amb aquest èxit anomenat Coming Up.

El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head. Rock and Clap.

Els britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonava les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

El desaparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat a les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquell llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona a tothom, què tal, com estem? Avui us proposo un programa diferent amb el que es ballava al Vallès. Evidentment serà de música, música d'uns quants anys enrere. No serà música dance, serà música més aviat pop. De primeres hores de les discoteques, no vol dir que no sonessin a les discoteques ni a les ràdios, sonaven molt a les ràdios i a les discoteques, però dic, va, fem alguna cosa que no sigui tota l'estona música dance. Com en aquest cas anem fins a Austràlia amb el Savage Garden, fins des de l'any 1996, i el 1997 la van publicar per tot el món amb el seu To the Moon and Back. Comencem un programa especial de pop, el que es balla al Vallès. Vinga, va!

Quina cançó més maca del Savage Garden. To the Moon and Back, des de l'any 1997. T'imagines que algú digui jo per tu aniria a la lluna i tornaria. To the Moon and Back. Vinga, va, avui programa especial de pop i vaig triar aquesta pues, perquè m'agrada molt, que és de la Natasha Bedingfield. Unwritten, us sona aquesta? Va sonar molt per la ràdio. Any 2004.

Unwritten, de la Natasha Bedingfield, des de l'any 2004. Avui, com us deia, especial pop i sense... O sigui, sense aquesta cançó que ve ara no podria haver un especial de pop, perquè aquesta noia, la que ve ara, va fer moltes coses pel pop. Escolteu qui és, la Britney Spears, des de l'any 1998, amb el seu Baby One More Time, la xica malota de l'Instituto.

If, oh baby one more time, hit me baby one more time, com la cançó, aquesta cançó del que em surt ara, el Baby One More Time, o el Oops, I Did It Again, van catapultar la Britney Spears a finals dels 90 i principis dels 2000 fins la fama que avui en dia encara té. I li desitgem el millor a la bona de la Britney. Va anar fins l'any 2007 amb una cançó que va disparar a la Rihanna amb el seu Umbrella del disc Got Girls Gone Bad. Rihanna amb Jay-Z.

Umbrella, des de l'any 2007. La mona de la Rihanna ens la va fer descobrir aquesta mega cançó del seu disc Good Girls Gone Bad. I d'una diva anem fins a una altra diva, l'any 2003. En aquest cas, la mona de la Beyoncé amb el seu Crazy in Love des de l'any 2003.

Crazy in Love. Yup, yup, yup, yup. La bona de la Beyoncé de l'any 2003 amb el seu Crazy in Love. Avui sembla que anem de divas en divas, tu, perquè la que ve ara també és molt bona. Des de l'any 2000, Kylie Minogue, amb el seu disc, que també la va catapultar una miqueta més del que ja estava, amb el seu Spinning Around.

Spinning Around, de la bona de la Kylie Minogue, des de l'any 2000. El mateix disc on hi havia aquella cançó tan famosa del Can't Get You Out of My Head. Però bueno, tot el que fa la Kylie Minogue són èxits. Vinga, va, anem fins l'any 1998 amb la Jennifer... amb els Six Pin, non de Richard, amb la seva cançó Kiss Me.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, aquí seguim des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i avui us comentava que és una especial música pop. No farem música dance, de pròpia de discoteca, que sí que és música que podria sonar a primera hora en una discoteca, però no és allò a l'hora punta de discoteca. És música més aviat pop d'inici de sessió. Com en aquest cas, anem fins l'any 1998, amb la bona de la Jennifer Page, amb el seu Crush, la cançó ben xula de potser inici de la primera hora d'una discoteca.

Every Time We Touch, Crush, de la Jennifer Page. Una cançó molt xula. Bueno, de fet, a mi m'agrada molt. Però ojo el que ve ara, perquè si estem parlant de divas, ojo amb el que ve ara, perquè anem amb la Madonna, amb el seu Into the Groove, de l'any 1985, del megadisc Like a Virgin. Aquesta cançó potser no és de les més famoses, però a més de les que més m'agrada. Into the Groove. Madonna, vinga, va. Especial música pop, el que es ballava al ballar. Som-hi!

Mare meva, quina cançó. Into the Groove, de la Madonna. Aquesta, les línies de baix de la Madonna, que són una passada. A mi és que m'encanten. Vinga, anem fins l'any 1993, anem al Regne Unit, amb un grup que últimament està una miqueta de moda perquè tornen a fer un reportatge d'ells a una de les plataformes que tenim tots. Anem amb els Take That i amb el seu single del moment de l'any 93, el Pray. All I do is not is pray.

All I Do Is Nary Spray. Des de l'any 1993, els Take That van treure aquest single que els va ajudar encara més a agafar la fama que tenen. Vinga, va, anem fins l'any 2001 amb una versió que van fer la Christina Aguilera, la Lily Kim, la Mia i la Pink de la pel·li Lady Marmalade, la pel·li Moulin Rouge amb Lady Marmalade. Que m'equivoco.

Christina Aguilera. Pink. Yeon Kim. I la Maya. Mare meva, quines quatre veus van fer aquesta cançó Lady Marmalade des de la pel·lícula Moulin Rouge del 2001. I d'aquestes quatre divas marxem a una altra diva, que és la Katy Perry amb el seu Last Friday Night des de l'any 2011.

Last Friday Night de la Katy Perry des de l'any 2011 ens portava aquesta cançó mega pop. En aquest cas anem fins l'any 2000 a França amb la Lise i el seu Molita. Aquesta al principi de les discoteques jo la veia una cançó per la primera hora. Molita, a Lise. Com diu allò? C'est pas ma foutre.

Moi Lolita, des de l'any 2000, Alizé, des de França, ens portava aquest Moi Lolita. Jo aquestes cançons que us he passat avui en el programa d'avui especial, música pop, m'ha semblat, evidentment, que n'hi podria haver moltes més, però m'ha semblat que eren cançons de primera hora, sobretot primera mitjoreta, primera horeta d'una sessió de discoteca. Com la que ve ara, a mi em recorda, no sé per què, a l'As de Copes. Hi havia una tal As de Copes, en el seu moment. Jo sí, però bueno, en cançons que la podia escoltar a l'As de Copes, en el seu moment a la HH, al Blue Moon, al... com es deia l'altre, l'Orange, el Bubus... Sigui d'on sigui del Vallès Oriental, perquè això és el que es balla al Vallès, amb mi mateix, en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet. I marxem amb un himne dels anys 90, que és una versió, per qui no ho sàpiga, d'un grup australià, però llavors la Natàlia Imbruglia la va fer més famosa que mai. I sí, parlem del Torn. Ens escoltem la setmana que ve, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Espero que us ho hagueu passat molt bé, jo m'ho he passat molt bé, i la setmana que ve venim amb més música que es balla al Vallès. Adeu!

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Antoni Gomila, de Manacor, de Mallorca, ens recitarà un text de Papaseit titulat Pla i Sagarra parlen de Papaseit.
1: A les darreries, diu Josep Maria de Sagarra, en Salvat Papaseit anava a la seva llibreria fent un esforç suprem. Aleshores, l'aspecte patològic de la seva figura s'havia accentuat d'una manera alarmant. Tenia qualitat d'ombra i el seu optimisme i la seva fe contrastaven encara més aguts i més estridents que mai. Fins als darrers dies creia en la seva positiva curació i feia plans esperançadors. No sospitava que la crisi de la seva malaltia dugués un verí mortal. I quan ja no pogué parlar, quan s'ofegava materialment, encara aguantava amb les mans i amagava sota el coixí els manuscrits de la seva darrera obra. Josep Maria de Sagarra. Joan Salvat Papaseit nasqué a Barcelona el 16 de maig de 1894 i morí a l'agost del 1924. La seva poesia durà, doncs, 30 anys. 30 anys, una vida curtíssima, insignificant, però si podíem sospesar la temperatura, de vegades pueril, altres no tan pueril, que contingué, potser hauríem de creure que fou una vida intensament viscuda. Salvat fou tot el contrari d'un home mediocre, assegurat, badoc i fadament rialler. No fou un vegetatiu. Fou un home intens, apassionat, de temperatura permanent. La poesia autèntica exigeix una gran tensió. Salvat la tingué. Josep Pla.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

deixar-te sentir perdó, a veure si és que t'he deixat d'estimar. I això no és un retret, no és una collita de res. Segueixo pensant, tu em segueixes fent mal, segueixes afectant. Jo encara estic dolent.

viure dins de mi. I'm a ex-crash out, ex-emo.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Escoltes, ICAT.